0: Un enregistrament de l'any 1961 en què Maurice Durifle, orgue i l'orquestra de la Societat de Concerts del Conservatori de París, sota la direcció de Georges Peretre, ens oferien el concert per a orgue, orquestra de corda i timbales en sol menor, FP 93 de Francis Poulenc.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir l'arabesca per a piano en do major opus 18 del catàleg de Robert Schumann. Maurizio Pollini va gravar la versió que us oferim avui l'any 1987.

0: Aquesta era la versió de Maurizio Pollini de l'Arabesca per a piano en do major, opus 18, de Robert Schumann.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara les 5 cançons que formen el recull Rückert-Lieder, 5 cançons sobre textos de Friedrich Rückert que Gustav Mahler va compondre l'any 1901. En sentim la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, sota la direcció de John Elliott Gardiner. És un enregistrament del gener del 1993.

Hem sentit les cinc cançons que formen el recull Rückert Lieder, que Gustav Mahler va compondre l'any 1901 sobre textos de Friedrich Rückert. Ens acompanyaven Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i els membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya sota la direcció de John Elliott Gardiner, un enregistrament de l'any 1993.

0: Aquesta sonata per a piano és d'Alexander Scriabin, és la seva sonata número 5, opus 53, i us l'hem ofert aquí a Catalunya Música, interpretada pel pianista Robert Taub.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música i ara continuem sentint la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz Joseph Haydn, en la versió dels London Classical Players que dirigeix Roger Norrington.

0: Fins aquí la sinfonia número 103 en mi bemoll major, el redoble de timbal de Franz Joseph Haydn. N'hem sentit la versió dels London Classical Players dirigits per Roger Norrington.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que tot seguit us proposa l'audició del cicle de cançons Les nits d'estiu d'Héctor Berlioz. Véronique Jean, soprano, i l'Orquestra Nacional de Lió, dirigida per Louis Langres, interpreten l'enregistrament que ara sentim d'aquest cicle, que és l'Opus 7 d'Héctor Berlioz.

Era el cicle de cançons Opus 7 d'Héctor Berlioz, aquest que ara sentíem. El cicle Les nits d'estiu, que interpretaven en aquesta versió la soprano Véronique Jean i l'Orquestra Nacional de Lió, que l'acompanyava dirigida per Louis Langres.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara per sentir el quartet de corda número 1 en la major, opus 16 d'Erich Wolfgang Korngold. Ens acompanya el quartet Flesch.

És el quartet de corda número 1 en la major, opus 16, que Erich Wolfgang Korngold va compondre l'any 1923. N'hem sentit la interpretació del quartet Flesh.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'any 1986, Claudio Arrau va fer l'enregistrament que ara sentirem de la sonata per a piano número 21 en do major, Waldstein, l'opus 53, de Ludwig van Beethoven.

Aquesta era la sonata per a piano número 21 en do major, Waldstein, l'opus 53 de Ludwig van Beethoven, i la sentíem interpretada pel pianista Claudio Arrau.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra en la menor opus 16 d'Edvard Grieg, en la versió d'Olli Mustonen, piano i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, sota la direcció de Herbert Blomstedt.

Fins aquí el concert per a piano i orquestra en la menor opus 16 d'Edvard Grieg. N'hem sentit la versió d'Olli Mustonen, piano i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Us acompanyem tot seguit aquí a Catalunya Música amb una partitura de Wolfgang Amadeus Mozart, el duet per a violí i viola en si bemoll major Kegel 424. L'enregistrament que ara us oferim el protagonitzen Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola. Un duet estructurat en els moviments indicats com Adagio Allegro, Andante Cantabile i Variazioni Andante Grazioso.

Aquest duet és de Wolfgang Amadeus Mozart, és el duet en si bemoll major Kegel 424 i us l'hem ofert en la interpretació de Rachel Podger, al violí, i Jane Rogers, a la viola.

0: Catalunya Música.
1: Del compositor mexicà Silvestre Revueltas podrem sentir ara la suite per orquestra La Noche de los Mayas, que consta de les següents parts: Noche de los Mayas, Noche de Jaranas, Noche de Yucatán i Noche de Encantamiento. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P. Salonen.

Fins aquí la suite per orquestra La Noche de los Mayas, que el compositor mexicà Silvestre Revueltas va fer l'any 1939. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, dirigida per S.P.K. Salonen.

On vulguis i quan vulguis. Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí a Catalunya Música connectarem amb l'Auditori per oferir-vos la primera transmissió del concert matinal de la temporada de l'OBC 2026-2027. A partir de les 11 podrem sentir l'actuació del pianista Jan Liszewski i l'OBC dirigits per Ludovic Morló. Interpretaran el Concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard, el Concert per a piano i orquestra número 2 de Frédéric Chopin i la Setena Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Avui, divendres 2 d'octubre, hem engegat el nou mes, estem caminant cap a la tardor, una tardor de ben segur singular per tots els temes del canvi climàtic, però el que no la farà singular serà el nostre programa, que es manté fidel a la nostra vocació de plantejar-vos, com sempre, una banda sonora per cada matí. Avui el nostre programa l'encetarem, com ens agrada fer-ho de tant en tant, amb una obertura, que per això estan escrites, per obrir, òbviament. Hem triat una obertura de Rossini de les no tan habituals. Sabeu que a partir de 1825 Rossini se'n va anar a viure a París i, de fet, les últimes òperes que va estrenar les va estrenar precisament a la capital francesa. La primera va ser Il Viaggio a Reims, que és l'última òpera en italià que va escriure Rossini. Després, ja l'any següent, el 26, va estrenar Le Siège de Corint, el setge de Corint. Després, Moisès i Faraó, que de fet era, aquí va fer una mica de trampeta Rossini, va traduir al francès el Mose in Egipto. I finalment, la penúltima va ser Le Comte Ory, el Comte Ory, i l'última, com tots sabeu, el gran Guillem Tell, que s'estrenava el 3 d'agost de 1829 a la Sala Le Pelletier de l'Òpera de París. Són les últimes òperes. Amb 37 anys, Rossini va dir que ja no compondria més òperes, i de fet, durant els gairebé 40 anys que li quedaven de vida, no hi va tornar. Sigui com sigui, avui hem triat l'obertura d'una d'aquestes, diguem-ne, òperes franceses, Le Siège de Corint, el setge de Corint, que de fet també aquí Rossini va fer una mica de trampeta. En aquí no era Mosè in Egipto, sinó Maometto II. Va fer una versió en francès revisada a partir d'aquesta òpera anterior. Així doncs, aquesta òpera s'estrenava el 9 d'octubre de 1826 a la Sala Le Pelletier

Thier, precisament d'aquí pocs dies ens celebrarem el bicentenari de la seva estrena i nosaltres, doncs, avui encetarem el nostre primer temps amb la seva contundent obertura.

Era l'obertura al setge de Corint amb al·lusions de caràcter militar, com heu pogut apreciar, i que hem pogut sentir interpretada per l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Christian Bender. Us acut una millor música per començar.

0: el primer temps.
1: N'hi ha d'altres que també estan molt bé, però vaja, aquesta ens ha permès fer cantar el gall, vaja, perfectament, de manera de manual, que podríem dir. Diguem que ara ve la pregunta que ens fem cada matí, i després d'una obertura així, què li escau? I de cop, avui, final de setmana, divendres, com sempre, des del nostre estudi 11 a Catalunya Música, el primer temps, ens ha agafat, no us enganyarem, un deliri belcantista. I amb això ja us hem donat la pista definitiva. Començarem a donar canxa en el nostre deliri, tot sentint la música de Saverio Mercadante. Mercadante, sabíeu que havia estudiat en el mateix conservatori que Vincenzo Bellini, a Nàpols? Doncs bé, eren gairebé companys de classe, gairebé, però en qualsevol cas van conviure en els primers anys creatius. Bellini, malauradament, va morir de manera prematura. Mercadante va viure fins al 1870. Això va fer que arribés a ser contemporani plenament, ja no només de Rossini o de Donizetti, sinó fins i tot de Giuseppe Verdi. Mercadante, l'any 1821, en el Teatro Comunale de Bologna, va estrenar l'òpera Maria Stuarda. Segur que us ha ressonat aquest títol. Sí, perquè Gaetano Donizetti, uns quants anys més tard, 14 anys més tard, va escriure la seva famosa Maria Stuarda. La de Mercadante avui no és tan coneguda. S'estrenava el 21, ja ho dèiem, 14 anys abans. Mercadante ja, diguem que ja havia portat a escena ja algunes de les seves pàgines juvenils, i aquesta, doncs, no va contribuir massa a la seva popularitat, ja que, pel motiu que fos, doncs no va assolir un èxit excessiu el dia de la seva estrena. Nosaltres sentirem un fragment de l'acte primer, una de les escenes de la mateixa protagonista de l'òpera, l'ària Ma sei innocente sei. Aquí Maria Stuarda ens parla del patiment, la vulnerabilitat i alhora la seva fortalesa davant de les acusacions i el destí advers que l'espera. Disposem-nos a sentir aquesta escena de l'acte primer de la Maria Stuarda, Regina di Scòzia, de Saverio Mercadante.

Així hem començat aquest matí el primer temps a Catalunya Música amb el nostre deliri belcantista. Manuela Kuster, mezzosoprano, Colin Lee, tenor, Pauls Putins, baix baríton, amb el cor Geoffrey Mitchell i l'orquestra Filharmonia, dirigida per Antonello Alemandi, ens han interpretat aquesta gran escena Masei no cente soi de l'acte primer de l'òpera Maria Stuarda, Regina di Scòcia, del compositor napolità Saverio Mercadante. Clar que quan parlem de deliri belcantista a tots ens ve al cap els noms de Bellini, de Rossini, de Donizetti, que òbviament avui tot delirant musicalment i de manera matinal no ens hi faltaran. El primer que no ens hi faltarà és Gaetano Donizetti, que ens ha deixat una setantena d'òperes en el seu catàleg. Ell era originari del nord d'Itàlia, de Bergamo, i en les seves òperes hi trobem algunes pàgines certament irregulars, però d'altres absolutament genials. Es donen paradoxes a la trajectòria de Donizetti. Per exemple, l'Elisir d'Amore, una òpera escrita a correcuita per atendre una urgència d'un dels teatres de la ciutat de Milà. Donizetti la va escriure en dues setmanes, això almenys deia a ell, i vet aquí que contra pronòstic va ser un èxit, i encara el més bo, un èxit que encara dura. Qui no coneix això?

inconfusible Luciano Pavarotti i aquesta memorable versió de la furtiva làgrima, la ària que apareix a l'acte segon de l'òpera còmica L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, una ària de contrast, una òpera divertida, simpàtica, fins i tot en molts moments trepidant, i que de cop irromp amb aquesta ària de contrast d'una bellesa extraordinària. Es va estrenar el 12 de maig de 1832 al Teatro della Canoviana de Milà i va ser un èxit inesperat. Era una òpera de substitució. El compositor a qui se li havia encarregat prèviament va anunciar ja uns mesos abans que no arribaria a temps. Però bé, les coses anaven com anaven i això obligava els compositors com Donizetti a escriure, tal com deia ell mateix, l'Elisir d'Amore en només dues setmanes. Bé, seguim endavant. Vincenzo Bellini, un altre dels compositors que no ens hi pot faltar. Poc abans de l'Elisir d'Amore, l'Elisir era de 1832, estem parlant de 1827, aquest cop al Teatre a l'Escala, també de Milà, va ser quan Bellini va, diguem que, irrompre en el panorama dels compositors venerats. Va ser amb una de les seves primeres òperes, Il Pirata, una òpera que va ser la que va generar un èxit que va anar més enllà o del seu Nàpols, on s'havia format, o de Milà, una òpera que va transcendir i que, vaja, que mostra una considerable dificultat, diguem que a l'hora d'exigir determinats moments pels cantants, que posa contra les cordes, doncs, tota aquesta part de disciplina vocal característica del bel canto. L'escena que hem triat és com el que podríem definir com d'escena de bogeria de l'òpera Il Pirata, aquesta paradoxa en què les sopranos, quan representa que perden la consciència mental, l'han de conservar més que mai per poder cantar totes les exigències que demana l'ària. És l'ària Col Sorriso d'Innocenza. Aquí la tenim.

Tremenda, poderosa René Fleming, que l'hem sentit en una interpretació, ja ho he vist en directe, al costat del cor i l'orquestra del Metropolitan de Nova York, dirigits per Bruno Campanella, una d'aquestes interpretacions antològiques de l'àrea d'Imogene, aquesta mena d'àrea de bogeria o escena de bogeria que apareix a l'òpera Il Pirata, la tercera que componia Bellini i la primera que veritablement va tenir una repercussió i que va contribuir a consolidar a la seva època precisament la fama i el prestigi de què va gaudir. És Col sorriso d'innocenza, aquesta partitura de Bellini, que avui ens permet anar incidint en aquest deliri bel cantista que us estem proposant des de Catalunya Música. I després de l'àrea d'Il Pirata, la que no ens hi podia faltar de Bellini és l'àrea quan surt escena Norma. Va ser a la Scala de Milà el dia de Sant Esteve, el dia que s'inaugurava temporada, el 26 de desembre de 1831. Surt escena Norma cantant allò de Casta Diva.

Angela Georgiou al costat del cor del Covent Garden i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Evelyn Oppido, ens ha deixat, diguem que dalt d'un núvol flotant, hem perdut el món de vista, hem perdut el sentit del ritme, hem perdut la consciència i estem en veritable èxtasi delirant amb el bel canto en moments tan preciosos com aquests, com aquestes pàgines tan magnètiques que ens ha deixat Vincenzo Bellini amb escenes com aquesta de la Casta Diva de l'òpera Norma, concretament del seu acte primer. I és que Bellini tenia aquesta capacitat. Fins i tot si intenteu, amb aquestes àries de Bellini, portar el compàs, arribarà un moment que el deixareu de portar i ja no sabeu amb quin temps, amb quin compàs esteu. La veu flota, va flotant per l'aire i no sabem com ens acaba posseint l'ànima. I aquí està el secret d'aquests compositors. Hi ha algunes escenes veritablement extraordinàries en el catàleg de Bellini. Per això nosaltres ara volem arrodonir, diguem que aquesta ària que acabem de sentir de Norma amb un altre dels grans moments que, per cert, Bellini va escriure per la mateixa soprano, que es deia Giuditta Pasta. És l'òpera La Sonàmbula. I de La Sonàmbula ja ens perdonareu, però no ens hem pogut resistir a posar sencera tota l'escena final.

Impressionant escena final la que va escriure Vincenzo Bellini per Judith Tapasta i la resta de la companyia que va estrenar l'òpera La Sonàmbula. L'hem pogut sentir en la veu de Lisette Oropesa al costat de l'orquestra de l'Acadèmia, el cor i l'orquestra de l'Acadèmia Nacional de Santa Cecília de Roma, dirigits per Antonio Papà. Pano, un dels grans monuments del bel canto, sense cap mena de dubte, aquesta imponent ària final de La Sonàmbula, quan, en definitiva, La Sonàmbula es desperta del seu sonambulisme. Estem en plena catarsi, estem dalt d'un núvol, ja hem deixat de tocar terra fa estona, i seguirem així encara uns minuts més, mentre ens ho permeti el temps del primer temps, l'espai més matiner de Catalunya Música, que és el que esteu escoltant en aquests moments. Ens hem quedat abans sentint un tast només de les òperes de Donizetti, hem sentit La furtiva làgrima de l'Elisir d'Amore, i ara retornem, després de gaudir de Bellini, retornem al compositor de Bergamo, a Donizetti, per sentir el final de l'acte primer de l'òpera Anna Bolena, càrrega de profunditat, i a més l'òpera que va inaugurar l'any 1847 al Gran Teatre del Liceu. Aquí teniu l'escena final de l'acte primer d'aquesta Anna Bolena que Donizetti havia estrenat al Teatre Carcano de Milà el 1830.

descomunal mostra meravellosa de la capacitat de Gaetano Donizetti d'escriure concertants que són una veritable càrrega de profunditat. Hem sentit Joan Sutherland, Samuel Ramey, Susan Mentzer, Bernadette Mancadinissa, Jerry Hadley, Giorgio Surian, amb el cor i l'orquestra de l'Òpera Nacional de Gales, dirigits per Richard Banning, interpretant l'escena final de l'acte primer de l'òpera Anna Bolena de Gaetano Donizetti. I encara ens queden uns minuts per poder recuperar la música de qui va ser un dels noms famosos d'aquesta època belcantista italiana. Estem parlant de les dècades de 1830, de 1840, que va ser el moment d'esplendor de tots aquests compositors i que avui sembla haver quedat oblidat. Giovanni Pacini. Em va no confondre ni amb Puccini, ni amb Piccini, ni amb Piccinini. Tots quatre van ser compositors de diferents èpoques. Giovanni Pacini va ser un compositor nascut a Sicília, però va ser per atzar, perquè de fet la família eren de la Toscana. El pare era un basso buffo molt famós de l'època, que per cert havia vingut a actuar a Barcelona, i que, bé, estant de gira, doncs va resultar que va néixer el seu fill, el compositor Giovanni Pacini. Però vaja, va desplegar la seva activitat, que el va portar sobretot pel nord d'Itàlia, però les seves òperes es van comptar per èxits. Avui, malauradament, és un compositor que ha quedat oblidat. I mira, per acabar aquest deliri belcantista que us estem proposant, hem triat un fragment de la seva òpera Safo, una òpera que es va estrenar el novembre de 1840 al Teatre San Carlo de Nàpols. De l'òpera Safo de Pacini sentirem l'escena Flutto che muggi, tecco dall'are pro nube, lama ognor qual io l'amai.

0: Deliri belcantista. Era un fragment de l'acte primer de l'òpera Safo, ja en vida del compositor, la més cèlebre, la que li va donar més èxit. Ens referim a Giovanni Pacini, compositor avui gairebé oblidat, amb qui també avui acomiadem el nostre primer temps. Ja sabeu que els caps de setmana hi tornem a 8:15 i entre setmana ens retrobem a 7:15. Passeu un bon cap de setmana.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

Frédéric Chopin i la setena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

En quin moment vam deixar de fer coses per mirar com els altres les feien? En quin moment vam entendre que perquè una acció tingués valor havíem de deixar que els altres la veiessin? En un món hiperconnectat, sembla que ens haguem de dividir entre els que observen i els que són observats i que en qualsevol de les opcions l'atenció no l'haguem de posar a dins, sinó a fora, ja sigui en la mirada externa o sent nosaltres mateixos els que mirem de forma passiva. Però clar, connexió digital i vida, la vida de veritat, doncs no són el mateix. I és per això que cal reivindicar la consciència de fer les coses pel fet mateix de fer-les, més enllà de valors afegits i modes. Triar el propi camí i viure l'experiència no des del reflex d'un mirall, sinó en primera persona. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és divendres 2 d'octubre i engeguem aquesta nova edició de Tots els matins del món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal? Com anem? Com arrenquem aquest dia divendres?
2: Doncs arrencarem amb música, com sempre.
1: Això
2: una música
1: mateix
2: que ens acompanyarà durant les 3 hores fins a les 11 del matí. I en aquesta primera hora, ja ho sabeu, avui direm adéu a l'àlbum que ens ha acompanyat des de dilluns. Aquest àlbum que hem anat descobrint, l'àlbum de la setmana, el disc de la setmana, que porta per títol Viola Concertos from Berlin, concerts per a viola de Berlín, que interpreta l'ensemble Diderot, dirigit pel seu fundador, Johannes Pramzola, des de la viola en aquest disc. Un àlbum que ha publicat amb el seu segell, Audax Records. I arribarem a les 9 amb la Dolors Boatella, que, com sempre, unirà música i llibres.
1: A veure quin ens porta avui.
2: A la segona hora, més música fins a arribar a la conversa, avui amb Rubén Ramos Nogueira, músic, escriptor i performer, fundador de Teatron, revista digital de referència en les arts en viu a Catalunya, que ha creat projectes com la Trilogia Amateur, una investigació artística que qüestiona la manera com entenem la música clàssica, el virtuosisme i, fins i tot, el temps musical. A la tercera hora, més música, i arribarem al final del programa amb el nostre poeta de guàrdia, l'Amat Baró, que ja ens va dir que continuaria amb el tema de la sardana.
1: Perfecte. Doncs escolta, amb aquest menú per davant, jo crec que el que heu de fer vosaltres, oients, és quedar-vos i acompanyar-nos en aquestes tres horetes de ràdio. Gràcies, Esther. I obrim un camí un dia més amb la peça de les 8 i ho fem amb una de les personalitats més originals de la música britànica del segle XX, Madeleine Drink, compositora, pianista, cantant i actriu, doncs va llegar cançons, música de cambra, peces orquestrals, òpera, ballet, en fi, un talent únic. I de tota aquesta producció, doncs ens quedem amb una obra que trobo molt adient per arrencar, el Festival Scherzo per piano i cordes, una mostra de l'originalitat d'aquesta autora i de la frescor del seu repertori i que aquí interpreten Martin Roscoe i els Guildhall Strings.

0: Catalunya Música.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
1: Entradesauditori.cat.
3: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

hem saltat a una de les melodies més lligades a la identitat coreana, Arirang, transmesa durant generacions, melancòlica, emotiva, i d'aquest clar, doncs, se n'han fet multitud de versions i arranjaments. Aquesta que sentíem era la del quartet de corda Novus, un dels ensembles més destacats del país asiàtic. I de l'espai per la descoberta, doncs, a un punt de trobada que tant se val els cops que ens hi aturem, perquè sempre ens aporta alguna cosa. Sentim el principi de les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach, en concret l'ària i la primera variació, en la versió que Glenn Gould va gravar l'any 1981.

Un Mozart encara adolescent escrivia aquest quartet amb flauta, però clar, tractant-se de Mozart, doncs l'edat i la qualitat de la producció diria que ja deixen fins i tot de sorprendre'ns. Aquest era l'Allegro, el primer moviment del quartet en do major, i l'hem recuperat d'un disc molt recent. El signen la flautista Anna Besson i el conjunt A Nocte Temporis, i està dedicat precisament a la integral de quartets per flauta de Wolfgang Amadeus Mozart. I una altra novetat discogràfica amb la flauta al centre és Songs from the North Country, amb François Lazarevich i els Musiciens de Saint-Julien, un conjunt que explora

als territoris de frontera entre la música antiga i la música tradicional. I així trobem aquest Carolan's Welcome on Barpa Cèltica, un record a l'últim dels bars gaèlic, Turlough o Carolan, allà pels finals del segle XVI i principis del XVII.

Robert Schumann escriu aquest scherzo en un moment de felicitat personal, i això es nota. Era el segon moviment de la seva sinfonia Renana, la tercera. I aquesta fluidesa inspirada en el Rin, doncs la reflectien d'allò més bé els membres de l'Orquestra de Cambra de Basilea, que acaben de publicar aquesta obra dirigits per Heinz Holliger. I encara una cançó abans d'entrar al disc de la setmana, There's None to Soothe, de Benjamin Britten, contenció i sensibilitat en la veu de Sandrine Pio i el piano de Susan Manoff.

Doncs sí, la música de Benjamin Britten, There's None to Soothe, amb Susan Manoff i Sandrine Pio. I ara bé, són les 8:35 d'aquest matí de divendres i això vol dir que també ha arribat el moment de fer la nostra última entrada en l'àlbum de la setmana.

0: Doncs recordem que es tracta del disc Viola Concertos from Berlin, que interpreta Johannes Premzola amb el seu conjunt, l'ensemble Diderot, que en aquest cas dirigeix des de la viola.
1: I recordem que aquest àlbum forma part de la sèrie discogràfica de Berlin Sound, una ambiciosa iniciativa d'aquesta formació que recupera i reivindica un repertori musical del segle XVIII berlinès, tan ric com poc conegut, caracteritzat per l'elegància de l'estil galant, la seva extraordinària inventiva i per una gran expressivitat. Un disc que ha editat el segell independent, tal com dèiem, Audax Records, del propi Johannes Premzola, que va fundar fa 13 anys.
0: Déu-n'hi-do, doncs un àlbum en què interpreten 5 concerts per viola de 4 compositors, dels quals només un no és primer enregistrament mundial.
1: Així és, Maria. Per tant, amb aquest disc s'ha ampliat la llista d'obres que podem escoltar i programar també. Dilluns vam començar la setmana amb Johann Gottlieb Graun i vam continuar els altres dies descobrint com sonen els concerts per a viola de Markus Heinrich Grauel, Ignaz Mara i Karl Heinrich Hermann Benda. I avui tornarem al compositor Markus Heinrich Grauel, perquè el disc s'acaba amb el seu segon concert per a viola que va compondre en la tonalitat de mi bemoll major. I ho farem sentint el segon moviment, el central, l'Larghetto, que novament ens permetrà percebre la riquesa de la viola que precisament la fa diferent del violí, amb el seu registre, la foscor de timbre, la capacitat de passar de la intimitat a la brillantor i sobretot aquesta qualitat cantabile que els compositors de la cort prussiana van començar a explorar. A més, però, en aquest Larghetto hi trobem una forma de cançó poc habitual en aquest repertori. El sentim a continuació també juntament amb el tercer moviment amb què s'acaba aquest concert per a viola en mi bemoll major de Markus Heinrich Grauel.

0: una gran oportunitat per redescobrir el so de la viola solista. Hem sentit el segon i tercer moviments, el Larghetto i l'Allegro, del concert per viola en mi bemoll major de Markus Heinrich Grauel. Els intèrprets eren Johannes Pramsola, viola, i el seu conjunt, l'ensemble Didero, des d'aquest àlbum que ha editat el seu propi segell, Audax Records, i que es titula Viola Concertos from Berlin.
1: Fins aquí la història d'un instrument, la viola, que havia estat considerat secundari fins que uns compositors van descobrir que podia tenir una veu pròpia, juntament amb la història de l'arxiu musical de la Singakademie de Berlín, que va desaparèixer des de la Segona Guerra Mundial, que el 1999 va reaparèixer a Kiev i que dos anys després es va retornar a Berlín, cosa que ha fet possible que s'hagin pogut enregistrar els quatre concerts d'aquest àlbum que s'enregistren per primera vegada.
0: Quantes situacions poc probables, doncs, i que sí, es donen en aquesta història i que permeten que haguem pogut gaudir d'aquest disc aquests dies. Quatre primers enregistraments mundials que es presenten juntament amb el concert per viola de Johann Gottlieb Graun, amb què començava el disc, amb què vam començar la setmana, també, i amb què avui, bé, recordem per què toca acomiadar-nos d'aquest
1: doncs
0: disc.
1: Sí.
0: La setmana que ve, Esther, en descobrirem un altre.
1: Sí.
0: I ja rius perquè no m'ho penses
1: no,
0: dir.
1: No, no t'ho penso dir.
0: Doncs bé, jo quedaré a l'espera, igual que tots vosaltres, oients, d'aquesta nova descoberta de la setmana vinent, a partir de dilluns, doncs, vora 8:45 del matí. I bé, ara és moment de seguir endavant amb la nostra propera secció.

0: Sap greu d'interrompre'ls i tot. Bon dia, Dolors.
1: Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
1: Bon dia, Esther, i bon dia, Catalunya. Música.
0: Bon dia a tothom. Doncs sentim bé aquesta peça gregoriana que ens anuncia la lectura que ens havies proposat per avui. Breu història herètica de la música clàssica d'Alessandro Barico amb la traducció de Maria Llopis Freixas i publicada per Ara Lliures.
1: Sí, avui obrim un llibre que parla de música, però des d'un punt de vista ben diferent. El propi títol ens descriu el contingut, és a dir, és breu història herètica de la música clàssica.
3: I està clar que la primera pregunta que ens hem de fer és què té d'herètica aquesta història?
1: Doncs és una lectura molt alliberadora i personal que en fa l'autor, Alessandro Barico. Dona un parell de voltes al recorregut històric que sempre ens hem après, d'èpoques, estils, fites i noms enllaçats en el temps. Barico ha analitzat pistes i ha interpretat codis amagats.

0: El resultat és trobar un sentit a aquesta cronologia, aturant-nos en com es van viure moments clau i quin va ser el paper d'alguns músics més enllà de la seva fama. Llegint aquest llibre, fins i tot podrem veure i sentir què va passar. I tot això és el que intentaré transmetre-vos avui.
1: Doncs vinga, endavant.
0: Pàgina zero! El so neix com un misteri. És fruit de la natura i aquesta idea ens acompanyarà molts segles, fins que ens durà a una qüestió. La música serà allò que ens vindrà donat o ens correspondrà als humans treballar-la?
2: I amb aquesta pregunta, doncs, tornem a enllaçar amb el cant gregorià.
0: Sí, perquè és l'inici d'una cosa molt important. Ara som als monestirs del segle VI abans de Crist, temps del papa Gregori I, que va ser promotor d'aquest tipus d'oració monòdica. És el que Varico anomena la primera música i va durar 600 anys. Fins que es va obrir com un ventall. Això va passar a Notre Dame. L'home que dirigia els músics, Leonin, que tampoc sabem gran cosa d'ell, ni tan sols el seu origen, de sobte va canviar-ho tot. Una segona veu apareixia del no-res.
1: Explicat així, Dolors, sembla increïble que haguessin de passar 600 anys fins a arribar a la polifonia.
0: És que s'ho van prendre molt amb calma. Realment no tenien pressa perquè no pensaven que l'havien de tenir. I van passar 150 anys des de Leonin fins que algú va afegir quatre veus a una missa. Era Guillem Maixó, però encara en passarien 220 anys més fins que sonaria això. És meravellós. Spem in alium. I a banda dels cantants del cor, doncs devia deixar tothom amb la boca oberta.
2: Sí, a més, perquè és que és un motet per 40 veus, sí. Que es diu ràpid. És del compositor anglès Thomas Tallis. I, clar, amb ell doncs, ens has dut, Dolors, fins al Renaixement.
0: És que en aquest moment la música era més real. Semblava que es fonia. Sonaven les terceres, que a més podrien ser majors o menors, alterant dràsticament el paisatge emocional. I vam flipar tant que ens hi vàrem recrear fins 150 anys després, quan un organista alemany, Konrad Paumann, va tenir la idea de fer sonar una tercera i una quinta simultàniament, creant petites catedrals harmòniques. Un simple acord que va tardar moltíssims segles a veure la llum. I així vam passar tots de la sorpresa a l'emoció.
1: Aquest és el resum del recorregut que ens proposa l'autor per la primera música, però com hem d'imaginar els músics en aquesta etapa, segons l'autor?
0: La resposta ens la donarà Varico, i li he demanat a Ana Maria Llopis Freixas que ens la llegeixi.

0: Si ara imaginem un músic com un home que surt cada dia a buscar sons en comptes de menjar, un home afamat de so, un home que necessita alimentar-se de sons per evitar morir, aleshores la primera música es revela com una tècnica de supervivència precisa. Nòmades, caçadors, recol·lectors. Hi ha un període que comença amb el cant gregorià i acaba a mitjan segle XVI, en què fer música era un gest que gairebé podem veure, molt realista. Era endinsar-se en els boscos de sons, recollir tot el que estigués a l'abast, sense ni tan sols inclinar-se massa, només amb el fruit de les branques més baixes, la presa més lenta. En cada so escollit per un bird, un dofei, un joskin, es reconeix la mirada que veu l'ombra d'una presa i es llança la persecució o el vagar que es rep el regal sobtat d'un hort inesperat.
1: Que bé tenir aquestes veus a la secció. És la veu de la traductora, Maria Llopis Freixas, a qui agraïm la seva participació i que ens ha llegit aquest fragment, on Barico apunta aquesta idea del músic com un home, no?, que pràcticament va acollir o fins i tot a caçar sons, no?
2: És així una idea molt potent, com si ara mateix veiéssim a Bert

0: amb un cistellet anant pel bosc a buscar notes que necessita per les seves peces. Notes fresques i de temporada, com si fossin bolets que ens regala la natura i amb els que podem cuinar un bon estofat.
1: Això també ho diu Baricó.
0: Això ho dic jo perquè encara no he esmorzat. Però sí que l'autor planteja aquest concepte revelador, realment, del músic com un caçador-recol·lector.
2: És ben curiosa, l'analogia. I, a més, en aquest punt ja comencem a entendre, no?, aquesta història de l'herètica del títol.
0: Sí, però si us ha sorprès, avancem una mica més. Perquè la primera música s'anirà dissolent i no precisament en aigua.
1: En palestrina.
0: Sí, i passarem a un capítol de desordre. La llavor la va sembrar Vincenzo Galilei, una època on conviuen direccions diferents. De Monteverdi, que situa l'expressivitat com a objectiu principal de la música. Els cromatismes atrevits de Gesualdo. Però també va passar una corrent més reflexiva, més silenciosa i potser més refinada.
2: Un corrent on trobem, per exemple, aquest que sentim, que és Jean-Baptiste Lully.
0: Sí, i enmig de tot aquest batibull de vents que bufaven, es va donar una gran explosió artística que s'expandirà durant molts anys.
1: Això ens ho hem d'imaginar com una mena de Big Bang musical?
0: Exactament, així mateix ho descriu l'autor. El resum és que entre 1714... un any que ja sabeu que és molt significatiu, i el 1725 es precipiten moltes coses a la vegada. Arcangelo Corelli presentava els seus Concerti Grosso i poc després Jean-Philippe Rameau publicà el Tractat d'Harmonia a París. També Bach, en aquell moment molt poc conegut, publicava el seu primer volum del clave ben temperat. I el mateix any que apareix el pianoforte i coincideix també amb l'edat d'or d'Stradivari. I no ens oblidem pas que Vivaldi presentava les quatre estacions.
1: Quantes fites, eh? S'entén perfectament que Baricó bategi aquest moment com un Big Bang musical. I què diu que passarà després?
0: Doncs aquesta onada expansiva barroca ens durà a un altre període, el de l'agricultura. Sí. Ara els músics ja són pagesos, enginyers agrònoms i jardiners. La música clàssica serà l'art de treballar una gran terra de cultius diversos, que es llaura, sembra i se n'extreuen els millors fruits.
2: Doncs hem passat dels caçadors-recol·lectors, a aquesta nova metàfora, que és com si veiéssim aquesta evolució que proposa Baricó, no?, d'aquesta agricultura i com es va perfeccionant.
0: És clar, i no podem oblidar la tecnologia, és a dir, també es desenvolupen màquines potents i les innovacions que ens duran, per exemple, a la simfonia. A Mannheim, per exemple, es crearà una orquestra meravellosa que sonarà com un sol instrument. Però de tot el que passarà és que apareixerà una figura, una persona sobre la qual tot l'arc de la música clàssica trobarà el seu equilibri. I això vol dir un segle. No sé si sabeu a qui em refereixo.
3: Mozart.
1: És evident, sí.
0: Mozart. Baricó diu que ell és la clàssica. I Mozart és al mig, està al mig entre Corelli i Beethoven.
1: I si Corelli és l'explosió i Mozart la clàssica, Beethoven és...
0: l'inici de la música moderna. Amb la seva heroica i els seus, alerta, 1.850 compassos, la sinfonia més llarga, però també la més intensa i amb una complexitat mai vistes, mai sentides. Segons Baricó, allò era hipertròfic.
2: Hipertròfic és la paraula que fa servir?
0: Bé. Sí, fa servir hipertròfic, no em va trobar una altra. Però no per la magnitud de la peça, sinó per les intencions que conté l'heroica. Era com una mena de tractor gegant, potent i enorme. I la pregunta és, per treballar a quin camp? Amb quin objectiu? En definitiva, què veia aquell home que els altres no veien?
2: Doncs jo la veritat és que no tinc la resposta.

0: aquesta famosa suite Bergamasque de Debussy, o el Rèquiem de Fauré, i també hi havia la música de Ravel. Però tota aquesta música estava a la vora d'un abisme.
1: Ara hem fet un gran salt fins a la Verklärte Nacht, la nit transfigurada, d'Arnold Schönberg.
0: Segons Barico, amb Schönberg i Stravinsky es col·lapsa l'agricultura. Aquests dos mestres van rompre amb tot allò establert i ho van fer amb un cop contundent. Eren brillants i amb el seu talent van dur el sistema agrari al límit. I d'allí ens vam abocar a una mena de diàspora musical que seria el que entenem com a música contemporània.
2: Clar, i seguint tota aquesta metàfora, quin futur augura Barico?
0: Doncs és difícil fer-ne una predicció. Potser hi ha esperança. Ara sona Arvo Pärt, no? Però no ho sembla. Dependrà una mica de nosaltres. L'autor diu que tindrà a veure amb la visió del món actual, el món que tenim i el que deixarem, i quins fruits podrem conrear per alimentar-nos.
1: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, Dolors, i amb aquest recorregut per la història de la música que Barico ens proposa en aquest llibre. Però a veure quina sensació t'ha deixat com a lectora.
0: Doncs la sensació és que l'autor ens parla amb franquesa, que ja li és una mica igual el que diran, i et conta com ho veu ell tot plegat. No només sobre el com, sinó també el que conta. Que us he fet un petit resum, però és com si poguéssim ventilar una habitació que feia estona que estava tancada, no? Que passa una mica d'aire. Però com a lectora també he trobat a faltar una cosa molt important.
2: I jo crec, Dolors, que per les referències que has fet intueixo una cosa que també vaig sentint des del principi, que és el paper de les dones, no?, en aquesta història.
0: Sí, és que l'he revisada de la baix i no menciona cap aportació de cap música. Només, d'una manera molt petita, menciona Clara Wieck al costat de la música del seu marit, Robert Schumann. Clar, ell diu que potser el paper de les dones en aquesta història no va ser prou significatiu, van ser més absents, però no ho sé, és fàcil de rebatre, jo crec, ja. No ho sé, potser és una història massa breu, massa herètica, o potser massa personal.
2: Jo el que veig, Dolors, i no sé, Esther, tu com ho veuràs, però veig una oportunitat perduda aquí, perquè, coi, ets Alessandro Barico, tens tota la tècnica literària, tot el prestigi intel·lectual, tot el temps i tot el coneixement. Molta gent que potser mai no hauria pensat de llegir una història de la música agafarà el teu llibre i s'hi posarà a fer-ho. Sí. I decideixes, doncs això que deies, no?, que no és tan important, no?, aquesta part de la història. I clar, malgrat que vulguis ser, doncs, herètic, revolucionari, tornes a citar llocs comuns, els noms comuns, que són genials, que jo no ho dubto en cap moment, que celebrem tots aquests grans genis de la història. Però clar, la imatge que et queda al final és com a mínim incompleta, no? Vaja, que està bé, Dolors, que l'hagis llegit i sobretot que en puguem parlar.
0: No, a veure, jo a cada capítol pensava, ara és el moment. Més que res perquè també m'ha après, i hi ha altres lectures que ho acrediten, que hi han hagut al llarg de la història de la música músiques molt famoses en la seva època.
1: Sí.
0: Molt famoses, vull dir, molt revolucionàries, molt incidents. I clar, una cosa és que al llarg del temps les hagi abandonades, però ara, el 2026, no té molt sentit aquest absentisme, no?, de noms i de referències que crec que complementarien i que, sobretot, enriquirien moltíssim més aquests camps que llaurats i sembrats i recol·lectats
2: Això. La metàfora és preciosa, realment,
0: però clar. En tot cas, el que sí que podem fer una cosa que us proposo, que és el pròxim 13 d'octubre, doncs l'autor, Alessandro Barico, mantindrà una conversa amb Joan Magraner en el marc de la Biennal del Pensament del CCCB. I crec que si algú hi va, doncs podríem mirar de fer-li, de transmetre-li aquesta pregunta. Sí, exacte, sí. A veure què ens diu.
2: Haurem perquè... de parlar amb en Joan directament.
0: Sí, sí. Jo crec que...
1: Que el punxi Joan... una mica, que el punxi.
0: Sí, jo crec que en Joan ja surt molt punxat aquí per la part que li toca la música
2: contemporània.
0: I tant, contemporània.
2: La música contemporània tampoc surt gaire ben parada, amb aquesta

0: per final, però vaja.
1: No, potser la seva la salvarà, però en tot cas sí que jo crec que... Bueno, segur que serà un bon debat. Mm-hmm. També és cert que m'ho he passat molt bé llegint una història que desencorseta molts altres conceptes, i així que serà un bon debat. Animeu-vos, aneu-hi, i jo què sé, jo pillaria crispetes i tot, eh?
2: Després d'aquest recorregut que ens acabes de fer, Dolors, per la història de la música, quina lectura ens proposes d'aquí 15 dies?
1: Doncs una altra novetat. També amb molta música, aquesta té forma de novel·la, i aquí tenim una dona protagonista. Us proposo Fer cantar els arbres, que ja amb aquest títol doncs ja ve de gust, no?
2: Sí,
1: fer cantar els arbres.
2: Sí, sí.
1: Ens portarà els instruments de fusta, ja us aviso. És de Jordi Campó i Boada, que és també músic, i ha sigut l'obra guanyadora del Premi Prudenci Bertrana, i està publicada per l'editorial Columna.
0: Uh-huh. Ja tenim més deures, això no se'ns acaba mai, eh? Uh-huh. Però vaja, quina peça, Dolors, t'ha reservat ja per dir-nos adéu?
1: Doncs, a veure, una peça del primer agricultor, Arcangelo Corelli. Realment, Corelli sí que ocupa, pràcticament, o sigui, es menciona moltíssim Corelli. Jo crec que, sens dubte, ha de ser el seu compositor de referència. Uh-huh. Jo l'escolto molt sovint a la llibreria i he triat el primer moviment del concert número 1.
0: Doncs el sentirem i res.
2: Que vagi molt bé el dia, aquest divendres, el cap de setmana, i ens retrobem d'aquí 2 setmanes.
1: Bon cap de setmana!
2: Igualment, adéu.
1: Adéu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNT.

0: NC, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música.
2: Tots els matins del món. Som Refugi.
3: Doncs bé, després d'aquesta petita pausa, tornem a ser amb vosaltres quan són les 9 i 10 del matí d'avui divendres 2 d'octubre. Esther, continuem endavant. Després d'aquesta estona, trobo que ha estat un debat força enriquidor amb la nostra companya, la Dolors, sobre aquesta història de la música, sobre com expliquem la història, què és el que triem explicar, què és el que deixem fora, quins motius hi ha darrere de tot això, i sempre és molt sa posar-ho sobre la taula.
4: No, i que és curiós el que dèiem, no? Que un llibre que es publica ara, que encara obvii totes aquestes dones, que tal com deia la Dolors, en el seu moment, en el seu temps, van ser dones molt importants.
3: Exacte.
4: Com a músics.
3: Exacte, és que depèn molt de les lents que et col·loques a l'hora d'entendre el passat, de les fonts a les que arribes, tot plegat. És important, és important tenir-ho en compte. Però bé, nosaltres tenim encara moltes coses per davant.
4: Doncs sí, més música en aquesta segona hora i fins a 2:15, més o menys de 10, que serà quan rebrem el nostre convidat d'avui, Rubén Ramos Nogueira. És músic, escriptor i performer, fundador de Teatron, revista digital de referència en les arts en viu a Catalunya, que ha creat molts projectes, com ara la trilogia Amateur, una investigació artística que qüestiona la manera com entenem la música clàssica, el virtuosisme i fins i tot el temps musical.
3: Parlant de revisar,
4: Sí,
3: i avui l'entrevista amb
4: tornarem.
3: Rubén Ramos Nogueira, a veure què ens explica d'aquestes revisions tan peculiars del repertori del passat. Molt bé, doncs per continuar endavant, ara aterrem a la ciutat de Viena durant la primera meitat del segle XX i allà hi trobem precisament una compositora prolífica, original i, com sol passar, injustament oblidada. El seu nom era Maria Bach i diria que el millor que podem fer és deixar que la seva música parli per ella. Us proposo que sentim el primer moviment del seu quintet en piano en la menor, Volga, en una versió de tot just el 2022, on hi sentim un conjunt liderat pel pianista Oliver Trendel.

El discorre de les aigües del riu sorgia del so dels instruments. Hem sentit el primer moviment del quintet en piano en la menor titulat precisament Volga, en honor al riu més llarg d'Europa, una composició de la vienesa Maria Bach, que aquí interpretaven Oliver Triendl, Marina Graumann, Nina Carmon, Ocio Campolat i Alexander Hulshoff. I després de tota aquesta intensitat cambrística, doncs un salt al barroc alemany, gràcies a un nom contemporani, a Bach i Telemann, com va ser Christoph Graupner. De Graupner sentirem el principi del seu triple concert, una obra amb solistes poc habituals, ja veureu, violoncel, fagot i xalomó, un avantpassat, diríem, del clarinet modern. Així sona aquest vivatge amb el conjunt Academia Daniel.

Les cançons d'Aaron Copland aconsegueixen d'il·luminar el dia més gris. Aquesta era I Bought Me a Cat, arranjada per cor i orquestra per Irving Fine. I sí, li perdonem el fet de que a la llista d'animals que es va comprant el protagonista i al final de tot hi afegeix la seva dona, doncs tot bé. Aquí la interpretaven els St. Charles Singers i l'Orquestra Simfònica d'Elgin. I de l'Amèrica del Nord a l'Amèrica Central, perquè tenim a punt el primer moviment, Allegro Enérgico, del trio en piano Romántico, del mexicà Manuel Ponce. Connexions, doncs, amb el romanticisme europeu en aquesta peça intensa que va a càrrec de Simón Goyo, Horacio Contreras i Ana María Otamendi.

0: Doncs bé, hem arribat al punt de les 9 i 36 minuts amb aquest trio amb piano i ara és el moment de donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui el convidat de Tots els matins del món és Rubén Ramos Nogueira, músic, escriptor i performer, fundador de Teatron, revista digital de referència en les arts en viu a Catalunya, que ha creat projectes com la Trilogia Amateur, una investigació artística que qüestiona la manera com entenem la música clàssica, el virtuosisme i fins i tot el temps musical.

0: Sentim el piano, però també en algun moment lleugerament sentíem la veu de Glenn Gould, eh? Has volgut, per cert, bon dia i benvingut, Rubén.
1: Bon dia.
0: Has volgut començar d'aquesta manera, amb música de Gibbons, Orlando Gibbons, interpretada per Glenn Gould. Per què?
1: Perquè volíem parlar de totes aquestes qüestions que has començat a introduir al començament, i vaig pensar que tot això en realitat venia de molt més lluny, de fa com uns 10 anys, quan vaig començar una sèrie de performance, una trilogia que es deia Amateur. I en la primera d'aquestes peces, en les que jo estava tocant el piano d'esquena al públic, com diuen que també ho va fer algun cop Glenn Gould, i es projectaven uns textos que apareixien per sobre meu, com si jo estigués posant la música d'una pel·lícula muda que en realitat no té imatge. En aquell primer espectacle, que es deia Gibbons Amateur, jo el que tocava era música d'Orlando Gibbons. I, de fet, tocava aquesta pavana que toca en Glenn Gould, i, de fet, va ser en Glenn Gould qui me la va fer descobrir. Llavors, pensava que estava bé començar amb això per començar a parlar d'aquest tema.
0: Dius que vas descobrir la música d'Orlando Gibbons a través de Glenn Gould. Com va ser això? I quan?
1: Bueno, en realitat va ser als 80. Jo era molt petit i

0: una mestra meva, la Montserrat Olivés. Hola, Montse.
1: Hola, Montse.
0: Escoltant.
1: Una cosa que compartim aquí amb Rubén i jo, mira.
0: Sí, perquè hem descobert que anàvem a la mateixa escola de música, a Can Roig i Torres.
2: I que vau tenir els mateixos professors.
0: I vam tenir pues, la Montserrat Olivés, la professora de piano, una sí. mestra que per mi va ser clau importantíssima. Al Conservatori de Can Roig i Torres, Santa Coloma de Gramenet, per qui no ho conegui. Doncs em va fer... Ella era molt fan d'en Glenn Gould. I llavors em va donar un dia un llibre d'entrevistes a Glenn Gould que estava en francès. Jo entenia una mica el francès perquè l'estava estudiant a l'escola pública, però no era un gran expert. Però em va interessar moltíssim. I allà a Glenn Gould, una de les coses d'aquestes extravagants que deia era que el seu compositor preferit no era Bach, era Orlando Gibbons. I dius, qui és Orlando Gibbons?
1: D'on surt això, no? Clar.
0: D'on surt això, Glenn Gould? Semblava la típica excentricitat...
1: Una més, no?
0: De, sí, exacte. Una més del senyor Gould, que a mi, per altra banda, m'encantava. I... Però em vaig quedar amb això, no? Orlando Gibbons, compositor del Renaixement. Però en aquells anys era molt difícil trobar música d'Orlando Gibbons.
2: No era
0: Gibbons.
2: Com ara.
0: No era com ara. Llavors va ser molts anys després... com ja a l'època Spotify, a la que un dia vaig dir, però aquell paio del que parlava Glenn Gould, que no sé com em va venir a la memòria, suposo que pensant en totes aquestes qüestions de les que ara parlarem, aquell Orlando Gibbons, què tal? I llavors el vaig buscar a Spotify i vaig flipar. I vaig flipar i vaig dir, hòstia, quina sort, a la meva edat, perquè devia tenir ja 40 anys, descobrir algú dins del món de la mal anomenada música clàssica, no? Perquè és un músic del Renaixement, que m'emociona d'aquesta manera. No?
2: Què és el que t'emocionava tant?
0: Bueno, no t'ho sabria dir, però jo crec que sobretot, i aquí ve una mica el tema, les parts més lentes. No? Ara estem escoltant de fons a Glenn Gould, suposo que els oients també ho estan escoltant,
1: sí.
0: I aquí ja ha començat a accelerar-se i tal. Però ha començat relativament lent, no? Hi ha com uns sabors d'aquesta música del Renaixement que jo trobo que hem perdut. I que recuperar-los, tornar-se a connectar amb aquells, segurament, aquells tempos, aquell altre ritme de la vida, perquè la vida era molt diferent, llavors... no sé, a mi em produeix un plaer, no? Una calma, un... No sé, vaig trobar que era una música austera, sobretot en aquestes parts lentes, després tots aquests ornaments poden ser tots els sofisticats que vulguis, però d'una profunditat que era difícil de trobar.
2: I aquesta trilogia amateur, amateur per què?
0: Bueno, amateur per diverses raons. Podria estar parlant hores sobre això. Així
2: no
0: que
2: ho facis perquè no tenim
0: no
2: hores.
1: I has de parlar d'altres coses molt interessants.
0: I has de parlar d'altres coses perquè això és només l'inici. Però és el substrat d'on surt tota aquesta investigació que m'ha portat al que parlarem d'aquí una estona. No? Aquella trilogia començava amb una frase que jo encara faig meva. De fet, hem fet samarretes amb aquesta frase.
2: Caram.
0: Que és la música és una droga dura, i és legal. I això és així. I llavors la gent, sobretot els instrumentistes, que toquen qualsevol instrument, saben el que és ser un yonqui de l'instrument. Llavors jo el que volia parlar en aquells moments era de les vegades que jo havia deixat la droga. No les drogues, sinó la droga
1: musical,
0: en majúscules, sí. Que és la música i en concret la pràctica pianística, no? Una vegada va ser perquè, bueno, em van diagnosticar una tendinitis, després una artritis reumatoide, que no era veritat, que segurament va ser només una tendinitis, però jo acabava en aquell moment la meva carrera universitària i estava en els últims cursos del conservatori i vaig dir, hòstia, no puc tocar el piano mai més. I llavors em vaig dedicar a una altra cosa professionalment. Jo vaig estudiar enginyeria de telecos i vaig estar 10 anys treballant en el món de l'enginyeria de software. Això va ser la primera vegada. La segona vegada va ser com als 30 anys. Vaig tenir una crisi espantosa i ho vaig posar tot en dubte. Què collons estic fent amb una multinacional americana treballant amb aquestes coses per bancs i asseguradores quan jo el que vull està tocant el piano? Per què tocar el piano

0: si no m'hi dedico professionalment, i d'aquí ve
1: la pregunta que et vas fer.
0: D'amateur. Uh-huh. Per què... O sigui, quin sentit té tocar el piano no professionalment quan existeix algú com Glenn Gould que ho fa tot tan bé o que ho ha fet tot tan bé i ens ho ha deixat enregistrat? Que això és la pregunta que es fa Thomas Bernhard, un escriptor austríac, sí, que va escriure en Malaguanyat, que és una novel·la on utilitza a Glenn Gould com a personatge. El tio està ja tocant a les variacions Goldberg, no?, sota el mestratge de Vladimir Horowitz, cosa que no va passar mai, però ell ho ficciona, i hi han dos estudiants més, un és ell mateix, diguem, i un altre. Bueno, després de tocar Glenn Gould part de les variacions Goldberg, em sembla que només l'àrea, no sé... Jo...
2: Res, 5 minuts va durar, allò.
0: Sí, o sigui, n'hi ha un que suïcida i l'altre es ven al piano i se'n va a viure al Paseo del Prado de Madrid.
1: Ja no tinc res a fer, no?
0: No tinc res a fer, o sigui, ja està. Llavors, per què jo sentia aquesta necessitat de tocar... Sí, ja hi ha gent que ho fa tan bé i a més s'hi dediquen professionalment. Llavors, això em va portar a un altre... Bueno, vaig llegir aquest llibre prohibit, no?, del Thomas Bernhard, que un professor també de Can Roig i Torres, en Juan Luis Milán, el meu primer professor d'harmonia, em va parlar d'ell però em va dir no te'l llegeixis ara.
1: Encara no.
0: Encara no és el moment perquè potser deixes el piano.
2: Ja hi arribaràs.
1: No fos cas.
0: Però als 30 anys vaig arribar, una mica abans dels 30 anys, me'l vaig trobar en una llibreria i vaig dir, deu ser aquest llibre. I llavors me'l vaig llegir i vaig dir, tens tota la puta raó, Thomas Bernhard. O sigui, no hi ha cap necessitat de tocar les variacions Goldberg perquè ja hi ha algú que ho ha fet superbé, com pot ser en Glenn Gould. Així que porto un any sense tocar el piano, vaig estudiar les variacions Goldberg.
2: O sigui, d'una punta a l'altra.
0: O sigui, és absurd.
2: Clar, a veure...
0: Però
2: ho necessitaves, poder.
0: Però què hem de fer a la vida? Només les coses pràctiques, útils i que donen diners? És totalment absurd. Però és el que vull fer. Llavors, jo havia... a l'època que estudiava amb la Montserrat Olivés, em va presentar en un concurs, el concurs de piano de Berga. El vaig guanyar. Bueno, no el vaig guanyar perquè... Sí, el vaig guanyar. Vaig quedar com a segon. El primer premi va quedar desert. Crec que perquè les altres...
2: Sí.
0: Sí, però bueno. Crec que perquè vaig tocar l'àrea de les variacions Goldberg a l'estil Glenn Gould. I clar, un xaval allà tocant l'àrea de les variacions Goldberg, tothom es va quedar impressionat. Les altres igual no les vaig tocar tan bé i per això no em van donar el primer premi. Però jo tenia ja una història personal amb les variacions Goldberg, que provenia d'allà i de tot l'amor que la Montserrat Olivés sentia pel Glenn Gould i les variacions Goldberg que em va transmetre. I llavors em vaig posar a estudiar amb això. I la idea era, vaig a fer-ho i vaig a fer-ho en públic. Us vull ensenyar això. Per què? Perquè imagineu que la música fos com el sexe i que només els actors porno professionals poguessin fer l'amor i tots els altres res. Doncs una mica és això el que passa amb la música clàssica. Tu estudies, si arribes a estudiar, i o bé et dediques professionalment en això, o bé abandones totalment la pràctica de l'instrument i mai més, i el que fas és pagar entrades per anar a veure a gent que ho fa genial.
1: Cosa que és molt trist, que després de tants anys d'estudi abandonis l'instrument.
0: Sobretot perquè totes aquestes obres que aquests compositors, aquests intèrprets com Glenn Gould, toquen en discos i en concerts, em dona la impressió, per les investigacions que vaig començar a fer llavors, preocupadíssim per aquest tema, que eren composicions com les variacions Goldberg que s'havien composat per amateurs. O sigui, en el Klavierübung de Bach, on està les variacions Goldberg, el prefaci el que diu, això és pels amants de la música, amb una paraula alemanya que és, es tradueix per amateur. Què vol dir això?
1: Que... La gent que li agrada la música, exacte, que la pugui tocar.
2: Sí, no només certa gent experta, clar, i professional i meravellosament virtuosa. No?
0: Exacte. Llavors, com ha pogut passar que ara això només ho toquin els professionals i la resta no puguem ni olorar?

0: Doncs, Rubén, això que estem sentint és el primer estudi de l'Opus 10 de Frédéric Chopin. Qui el toca és Alberto Zanna. I, clar, ens sona ja diferent. Hem entrat abans ja amb la qüestió del virtuosisme. Aquí, aquest estudi, el que diem, és com que agafa tota una altra dimensió per la manera en com està interpretat.
1: És impressionant. O sigui, només cal escoltar-lo, me n'alegro que facis aquest comentari, perquè podries dir, no m'agrada gens i que em tornin l'altre, que anava com una metralleta, però això és el que estic acostumat i el que em mola.
0: No, jo el que t'he de dir és que s'entén més el que està passant per dins. O sigui, jo pots captar les notes i on va i on ve, de l'altra manera és com un flash de llum, no? Que també t'enlluerna i pot agradar moltíssim, però són experiències diferents.
1: Crec que són experiències diferents i no tinc res en contra en que la gent tingui les experiències que vulguin i interpreti la música com li doni la gana, faltaria més. Però sí que crec que és important intentar entendre les instruccions que t'ha donat el compositor, després tu fes el que vulguis, et pots traicionar tot el que vulguis, i crec que s'han malentès les instruccions sobre la velocitat. I crec que si Chopin va construir aquest estudi d'aquesta manera i amb cert tempo les seves raons tindria. I crec que si acceleres això com d'altres músiques pots captar el missatge però perds molta informació, de la mateixa manera que si reps un missatge de veu i el poses a la doble velocitat també entens el missatge però perds molts tons de veu, molts matisos que no contribueixen a que el missatge arribi com l'emissor el volia emetre.
2: Acabo de carregar precisament la versió que normalment sentim d'aquest estudi. Sentim-la?
1: Sisplau.

0: És preciós, tot s'ha de dir, però evidentment no té res a veure amb la, lentitud, amb el do balbit, de balbit, no? que sentíem abans, sí, d'aquest preludi, primer preludi dels estudis Opus 10 de Chopin, aquí en la versió de Nobuyuki Tsuji. És la versió que normalment estem acostumats a sentir, però sí, en canvi abans sentíem aquesta altra.
1: Que estem acostumats a sentir quan agafem un disc,
0: sí, sí,
1: que no escoltem mai a casa nostra.
2: Si tu t'asseus davant d'un piano.
1: Si un ésser humà ha de tocar el piano. O amb un concert que no sigui de virtuosos professionals. I quants virtuosos professionals hi ha al món? Això m'ho deia un dia un amic que he conegut recentment i em deia, què deuen haver-hi? 100 músics pianistes absolutament virtuosos en el top que estan donant voltes per totes les sales de concerts del món? No en deuen haver-hi molts més, no sé, 200, jo què sé. I, en canvi, quants estudiants de piano hi ha? Quanta gent hi ha tocant el piano? Uh-huh. Llavors, diguem que això és el que estem acostumats a escoltar en un 0,01%. És com si, no sé, en termes capitalistes, no? És com si quan es parla de l'1% de la població que és superrica, no?, i que ho té tot, i després està tota la resta. Doncs estem parlant d'això. I el que em pregunto és si això és una ficció, o si això té alguna cosa a veure amb la música de Chopin.
2: Clar, perquè com hi arribes a aquest punt de l'estudi, de la investigació, i ha de

0: Sí, dic, aquests tempos, sí, als que estem acostumats i que hem vist tota la lògica que podria haver-hi darrere, s'han de deconstruir o revisar.
1: O sigui, jo arribo per diversos cantons. Per una banda, com tots els estudiants de piano i els estudiants de qualsevol instrument, jo em pregunto en el seu moment per què les indicacions de metrònom de Chopin, de Schumann, inclús de Beethoven, que va arribar a posar-ne alguna, no se li fa cas. O sigui, a tu et diuen, vale, aquest estudi, el número 1 de Chopin, va a 176 la negra. És això el que diu Chopin. Tu intentes posar-ho i ni aquest xino que acabeu de ficar, ni Pollini, ni ningú és capaç d'arribar. Com pot ser? Que hi havia superherois a l'època de Chopin? Pianos increïbles en què lliscaves d'una manera que no, perquè en realitat els fortepianos...
0: Clar, els mecanismes eren encara més
1: eren
0: aspres,
1: pitjors,
0: no?
1: Eren pitjors, clar, no? Llavors et diuen, no, bueno, pues és que igual estava una mica boig o presentava una utopia... I dius, o sigui, això de l'utopia o de que estava una mica boig potser ens serveix per Schumann, però també per Chopin, també per Beethoven... O sigui, com pot ser que tothom estigués equivocat, no? I després, per què aquestes velocitats tan altes? Perquè si són tan altes, utòpicament altes, per què no diuen toquis el més ràpid possible?
0: Sí, sinó que diuen, abans.
1: Sinó que diu 176 i no diu 172 o 120. Tot això em preocupava. Llavors estava amb el tema d'amateur, no? Estava fent aquests espectacles, tal, vaig fer un altre sobre Schumann, sobre el que era Schumann, on em vaig enfrontar també una mica això del metrònom de Schumann, espatllat, i llavors vaig dir, vale, quin és el tema que més em separa a mi de tocar com un virtuós? I vaig dir, sens dubte, la velocitat. I us vaig dir, vale, vaig agafar el número 1 a l'estudi aquest de Chopin i el vaig estudiar i vaig a treballar la velocitat. I llavors em vaig posar amb això i vaig fer una altra peça, una performance en la que jo intento tocar aquest estudi de Chopin molt ràpid. I no ho aconsegueixo. I es nota que no ho aconsegueixo. Pel mig, el que vaig fer és mostrar en aquella mateixa performance el procés de creació, el procés d'estudi d'aquest...
2: Estudi.
1: Estudi, perquè això normalment no es mostra. Es mostra aquest resultat final absolutament dopat, però el que no es mostra és el
0: tota
1: que...
0: la prèvia.
2: Les hores que hi ha hagut de dedicar.
1: Que tu comences amb la mà esquerra, que comences amb la mà dreta amb mans separades, que ho toques lent, que després ho vas ajuntant, que després puges al metrònom. Jo tot això ho anava fent al mateix temps que sense cap tipus de... Aquest... Em vaig cansar de soltar rotllo i sense cap tipus de text intentava mostrar l'estructura interna d'aquest estudi, que em sembla meravellós, perquè una cosa que es diu de Chopin de vegades és que és un músic així, doncs, virtuosístic, que no té gaire interès perquè és banal, és superficial, va això, al virtuosisme. Però en realitat, tots aquests estudis de Chopin, si te'ls mires bé, tenen una construcció arquitectònica preciosa. El que passa és que potser l'acceleració i posar
0: l'accent aquest que dèiem dels àudios de WhatsApp
1: aquest impedeix veure-ho.
0: Clar.
1: Llavors, jo acabo això i un dia em poso a mirar estudis de Chopin a YouTube i trobo un tio que es diu Bernhard Ruchti, alemany o austríac, que té tots els Opus 10, tots els estudis, els 12 primers estudis de Chopin gravats, enregistrats en vídeo, en una sala de concerts superxula, i el tio allà ho toca tot de memòria, sigui un puto crac, i comença amb l'estudi número 1 i ho toca en aquesta velocitat. I dic, eh?
0: Velocitat lenta, entenem, més a comparació lenta, de la que estàvem acostumats.
1: Més lenta, inclús, de com ho tocava jo. Perquè, en realitat, ho toca com 176 entre 2 a 88, la negra. I jo arribava a tocar, no sé, pues a 116, posa, ¿vale? I dic, però què és això? I va ser un xoc. Em va fascinar i em va agradar, però va ser un xoc. Dic, per què ho fa, això, amb aquest? Llavors, segueixo i és que el segon també ho toca així. I el tercer, i el quart...
0: Dius, aquí algú passa.
1: No només dic, hòstia, aquí algú passa, sinó que estava flipant. Dic, però això és preciós. O sigui, realment puc seguir les harmonies, puc seguir... O sigui, hi havia un munt de detalls que m'estava perdent. I llavors miro en els comentaris i veig que té una conferència on explica per què fa això. I allà parla de la pràctica double beat, que ara us explicaré. I no només això, també vaig veure un altre comentari que deia, però això fa temps que ho porten fent els Authentic Sound, que tenen un canal de YouTube, i dic, hòstia, els Authentic Sound

0: Si comences amb un tempo, has de continuar amb aquest tempo la resta de la peça. I quan arribava a passatges increïblement difícils de Chopin, que no es poden tocar, no es poden tocar en aquest tempo, perquè no hi caben totes les notes, deia, bueno, no siguis dogmàtic, aquí relaxa't. I llavors el tio deia, això no pot ser. Aquí ja algo no funciona. Llavors veu aquest altre senyor, el Wim Winters, explicant tot això del double beat, i diu, aquesta és la solució a tots els meus problemes i el que ho explica tot. I se'n va amb ell a treballar a Bèlgica, a gravar totes les sonates de Beethoven, tota l'obra de Chopin. Bueno, està gravant tota l'integral de Beethoven, però ja pots consultar totes les sonates de Beethoven en YouTube, en vídeo, en el canal d'Authentic Sound, gravades entre l'Alberto Sanà i el Wim Winters, i flipes, flipes. I totes estan interpretades d'aquesta manera.
1: Per tant, estem interpretant malament tota la música dels compositors del segle XIX?
0: Això és el que diuen ells. I jo animo a qualsevol a que ho experimenti. L'Alberto Sanà, els he conegut, aquesta gent, he parlat amb ells, l'Alberto Sanà em va dir un dia, com pot ser que gent que es dedica tota la seva vida a la música no tingui ni 10 minuts per experimentar-ho, això que li estem proposant? 10 minuts. Potser s'estan equivocant, potser s'està perdent alguna cosa. 10 minuts. La gent, el que s'han trobat és que molta gent no vol saber res per un tema d'inèrcia, suposo. El que ells diuen és que ens hem equivocat i que llavors, com interpretaven quan es va inventar el metrònom Mälzel, que és de l'època de finals de la vida de Beethoven, 1812, una cosa així, les instruccions semblen dir-ho força clar. És un pèndol. Fa tic-tac, tic-tac. I com tots els pèndols, com els físics encara compten el moviment dels pèndols, el que compten és llencen el pèndol i quan torna, el període de temps que ha passat és el que val. Llavors el que ells feien era un i dos i tres i
2: comptant només els tics, en comptes del tic i tac.
1: Exacte.
2: Com a
0: clar, cada
2: pulsació.
0: Dos tics és un. Clar. O sigui, és un i tic-tac, un i dos i. Nosaltres el que fem és tic-tac, doncs un, dos, tres, quatre. Vale?
2: Queda clar.
0: Segons ells, Beethoven ho utilitzava així, Schumann ho utilitzava així, Chopin ho utilitzava així, i es va utilitzar així fins a finals del segle XIX, començaments del XX, on sembla que sí que hi ha un canvi.

0: I ara aquí ja ho hem reconegut, aquest primer moviment de la cinquena sinfonia de Beethoven, una versió a quatre mans, en aquest cas, versió de Carl Czerny. Per què ens has proposat concretament també sentir aquesta mostra?
1: Bueno, primer perquè és que és icònica, no? Si encara que no sàpigues res de música clàssica, s'ha escoltat algun cop a la teva vida la cinquena de Beethoven i forma part del teu imaginari, sí. No? I què passa si resulta que és que no era el que ens imaginàvem? O sigui, és que és molt fort, no? Això són l'Alberto Sanna i el Wim Winters, aquests Authentic Sound, que han gravat la integral de les sinfonies de Beethoven segons la metronomització del propi Beethoven, que va fer al final de la seva vida. Aquesta versió a quatre mans, que no és de qualsevol, és de Carl Czerny, el millor alumne de Beethoven, mestre de Liszt, en fi... que hem de parlar.
0: Sí, sí, els estudis de Czerny, d'això està també.
1: Però que ha acabat passant a la història com un torturador pels seus estudis. Perquè els seus estudis, si els

0: interpretes a single beat, diguem, com estem acostumats, és que ni els més grans virtuosos ho poden fer. En canvi, Carl Czerny deia que els seus estudis, els primers i tal, gent de 9 anys que tenia d'estudiants els tocava perfectament el tempo que ell havia indicat. Com pot ser un altre cop? Doncs, segons aquesta gent, per què estem interpretant malament aquestes instruccions.
1: I dins la teoria del double beat, s'adapta a altres instruments que no siguin el piano? Perquè, per exemple, si pensem... Això sí, és una peça orquestral...
0: Totalment.
1: Per exemple, els músics que treballen amb la respiració, poder hi ha altres matisos aquí que caldria tenir en compte, no sé.
0: Hi ha molts vídeos al canal de YouTube, sí. O sigui, això serveix per tot, no és només pel piano.
1: Vale.
0: O sigui, Beethoven posa aquestes indicacions metronòmiques per unes peces orquestals, no? O sigui, per aquestes sinfonies. I, de fet, hi han cartes que d'ell mateix dient per fi m'han dit que hi ha hagut un gran èxit amb la meva sinfonia X a Praga, que jo no hi podia ser-hi i no podia dirigir-la. I, per fi, jo crec que s'ha interpretat com Déu mana gràcies a que ara he posat indicacions metronòmiques. Saps?
1: Com dient, potser anava massa ràpid i tot, no?
0: Bueno, és que sí, sí, també, també ho diu. També era el que, sobretot la gent posterior a Beethoven, parla d'una acceleració durant tot aquest segle XIX. Sí, tot això serveix per qualsevol instrument.
2: Té alguna cosa el fet que cada dia, cada vegada, la vida va més accelerada?
0: Aquí és on volia
2: anar. Sembla que
0: parar.
2: Vulguem que la música també vagi accelerada.
0: O sigui,
2: no?
0: Com va passar això? Si és real que això passava així i hi passava inclús abans, perquè Carl Czerny no només va metronomitzar també totes les sonates de Beethoven, que Beethoven no havia arribat a fer segons com li havia ensenyat el seu mestre, sinó que també va agafar les variacions Goldberg, per exemple, i va dir, vaig a metronomitzar-les tal com les tocava Beethoven, que és alumne d'un alumne de Bach, em sembla. I vaig a fer el mateix amb Mozart. I també avisava, va editar, per exemple, el clave ben temperat de Bach, posant indicacions metronòmiques, i deia, Bach, recordeu que el seu allegro era més lent que el nostre. O sigui, ja està parlant de que hi havia hagut una acceleració entre el barroc i el classicisme.
1: Que ja es notava en aquell moment, clar.
0: Ja es notava, però a partir del segle XIX comença la revolució industrial. I llavors l'acceleració és brutal, fins a arribar als nostres dies. L'acceleració pues, que prové dels avenços tecnològics, el tren, el telèfon i tot la pujada exponencial que estem patint en aquests moments, que fins a un punt que les nostres vides comencen a ser insostenibles per aquesta banda de la velocitat.
2: Tota aquesta teoria l'has presentada amb dues performances. Com ho ha rebut la gent? I com ho reben els professionals del món de la música?
0: No hi ha gaires professionals que vinguin a veure les meves performances perquè són professionals de música clàssica i potser el que jo faig està en un circuit més d'art contemporani. La gent comú sí que puc dir com ho ha rebut. Vaig fer una peça que es deia Temps mort, que era una intervenció a la col·lecció d'art modern del MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i una altra que es deia Double Beat, ja directament, que era el Museu de la Música de Barcelona, en un programa que es deia Creació i Museus, entre la Fundació Brossa i el Museu de la Música, que després es presentava dintre del GREC. En el primer cas, vaig dir, a veure com explico això, perquè no se m'enfadi ningú, perquè havia parlat amb músics clàssics professionals que em deien, això és com el terraplanisme, saps? Si no té cap sentit. I llavors el que vaig decidir és que, clar, qui ens podria explicar aquesta història? Doncs algú que hagués viscut 300 anys. I qui tenim a mà que hagi viscut 300 anys? Vaig pensar, un vampir? Un vampir que hagi viscut amb Bach i amb Mozart,
1: i
0: no?
1: I vas buscar l'agenda i tenies uns quants, o com?
0: Bueno, diguem que em vaig inventar un vampir.
1: Millor,
0: i el
1: millor.
0: Vaig personificar jo mateix i em vaig mig disfressar, no de vampir en el sentit tòpic, però una mica vampir com els de la pel·li de Jim Jarmusch, saps? Com es diu? Només els amants sobreviuen, o alguna cosa així. I llavors, el que els vaig explicar és una història. Aquesta història jo no la puc demostrar, però diguem que a partir del que he anat recollint em sembla factible. I aquesta història és, comença aquesta acceleració de les vides, no? I entre altres coses comença l'acceleració del capitalisme.

0: en el cas de la música, el que crec és que es comet un robatori. Un robatori que ja havia intuït quan feia la trilogia Amateur, i així ho deia. I és que crec que molta de la música que se'ns havia dedicat als amateurs, a la gent comuna, no els que viuen d'això i els que mercadegen amb la música, sinó a la gent comuna, com poden ser les variacions Goldberg, que ja hem dit que estava dedicada als amateurs, però també les sonates de Beethoven, que Beethoven les treia de tres en tres per fascicles, i la gent les esperava com esperes ara la teva sèrie favorita. Però clar, per tocar-les, o sigui, per escoltar-les, les havies de tocar, perquè no existien els discos. Això feia que els amateurs fossin els destinataris naturals de tota aquella obra. I el que passa en el segle XIX és que comencen els concerts i apareix la figura del virtuós. I el virtuós el que fa és avançar-nos a tots per l'esquerra amb una cosa objectiva, que és la velocitat. Si tu toques molt ràpid, es converteix en sinònim de que toques millor. Quan fins llavors, un Liszt, per exemple, que ha passat a la història com també un virtuós i tal, sembla que tocava sonates de Beethoven que duraven 50 minuts. Això està documentat. O sigui que no anava molt ràpid. Era virtuós per altres raons. Era virtuós perquè igual era capaç de comunicar molt bé. Era capaç de que sentissis totes les veus. Potser tenia el que els flamencos dirien duende. I això era ser virtuós. Però de sobte, ser virtuós, en consonància amb la velocitat i l'acceleració de l'època, es converteix en anar molt ràpid. Llavors hi ha gent que va molt ràpid i li dedica moltes hores a anar molt ràpid, que no és una cosa senzilla ni que tothom pot fer, perquè et pots lesionar. Compte. Si et lesiones tocant estudis de Chopin, no ho facis en nom de Chopin. Ell no ho voldria. Són els virtuosos posteriors els que han fet això. I llavors, un cop tenen aquest circ muntat, el que diuen és, vosaltres, que toqueu a casa vostra tota aquesta música, no ho esteu fent bé, no la sabeu tocar bé. Nosaltres la sabem tocar bé, veniu a veure'ns, pagueu la vostra entrada i deixeu de tocar-ho a casa vostra. Ja ho toquem nosaltres per vosaltres. I això ha continuat progressant amb les discogràfiques i ara segurament s'escolta més música clàssica que mai, però potser la gent no la toca.
1: Uh-huh.
0: I això em sembla molt trist.

0: Doncs, seguint aquesta línia del temps que s'estira, nosaltres arribem al temps final, diguéssim, d'aquesta conversa i justament estem sentint tocar a tu una d'aquestes interpretacions a tempo històric, tempo reconstruït a través de la teoria del double beat, música de Fanny Mendelssohn. Per tant, cal revisar moltes coses, oi, en això?
1: Sí, Fanny Mendelssohn no posa indicacions metronòmiques, curiosament, però després de 3 anys que porto investigant aquest tema i revisant tot el repertori que havia tocat i d'altres que no havia tocat mai, doncs m'atreveixo a proposar que aquest ha de ser el tempo d'un larghetto, que és el que ella indica, que és una de les indicacions de més lentes, no? Sí, Fanny Mendelssohn, jo l'estimo molt. O sigui, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann...
2: I nosaltres, clar.
1: O sigui, jo vaig fer ràdio l'any 2000 i me'n recordo que fa poc una amiga em va portar un enregistrament d'un programa de ràdio on li havia dedicat a Fanny Mendelssohn llavors.
2: Ah, mira.
1: Sí. O sigui, vaig descobrir aquestes dues, Fanny Mendelssohn i Clara Schumann, plegades, i vaig dir, però com pot ser que no ens hagin parlat mai al conservatori d'aquesta penya, per favor?
2: Sí.
1: Perquè és una passada. Llavors, fa poc, el que hem fet és, unint tot això que us explicava d'amateur i tot això que us explicava del double beat, no? De la reconstrucció històrica del tempo,

0: dit, per què no muntem a casa nostra unes reunions com els salons amateurs del segle XIX, que és on es tocaven les sonates de Beethoven, que tu havies anat a comprar i tal, i les tocaves per tu i pels teus amics, no? I Schubert també feia això, sí. I d'aquí venen les Schubertiades, sí, sí. I tothom ho feia, no? I que eren trobades on s'escoltava música moderna, d'aquell moment, música antiga, potser, també tocaven igual alguna de Mozart o de Bach, potser hi havia poesia, hi havia menjar, hi havia beure, hi havia festa i celebració de la vida. Llavors vam dir, per què no traslladem això al segle XXI? I llavors, en el segle XXI, la música moderna doncs, seria guitarrera, elèctrica, electrònica... L'antiga seria la nostra música clàssica.
1: Sí.
0: Anem a interpretar-la com s'interpretava abans, és a dir, amb aquesta reconstrucció de tempos. I la poesia, que seria? Doncs la performance. I per això ho fem a casa de la Núria Joansi, que va venir
1: que vam tenir aquí, que precisament aquí. Ella ens va introduir el tema del double beat, et va anomenar i vam dir, ep, l'hem de convidar perquè ens ho expliqui.
0: Exacte. Llavors el que vam fer és posar-li el nom de Fanny, que és un joc de paraules entre divertit, i Fanny Mendelssohn, perquè ho escrivim amb A, com el seu nom. I el que procurem és que a cada sessió que fem, on convidem a unes 50 persones o així, toquem música de Fanny Mendelssohn. No només de Fanny Mendelssohn, però de Fanny Mendelssohn com aquesta que es diu Juliol, del seu àlbum Desjar.
2: Doncs escolta, llarga vida al projecte. I Rubén Ramos Nogueira, moltíssimes gràcies per haver-nos fet repensar, si més no, la manera com veiem la música i també obrir-nos a altres experiències que totes són legítimes i que potser hi ha molt per descobrir, per recuperar tot això. Gràcies.
0: Hi ha molt per descobrir. Espero que la gent ho escolti i ho gaudeixi. I moltes gràcies
1: i bon dia.
0: Vosaltres.

0: Catalunya Música. Grans batutes. Grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
5: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...

0: Primer programa de la temporada. El violí vermell, la banda sonora d'allò que el vent s'endugué, de Max Steiner.
1: El violí vermell.
2: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
3: Encarem ara la tercera i última franja de selecció musical d'avui amb una de les peces més lluminoses del repertori de Dmitri Shostakovich, el seu segon concert per piano. El va dedicar al seu fill Maxim i ens mostra un altre Shostakovich que s'allunya potser dels compassos punyents i tràgics per, sense deixar anar el seu propi llenguatge d'expressió, expressar una cara més amable de l'existència. Sentim, doncs, aquest allegro en la versió del pianista Boris Gildburg i la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool.

Vitalitat i expressió pròpies en aquest Allegro, el primer moviment del concert per piano número 2 de Dmitri Shostakovich, una obra que l'autor rus va dedicar al seu fill, Maxim, i que avui hem recuperat en la versió del pianista Boris Gildburg i la Reial Orquestra Filarmònica de Liverpool amb direcció de Vasily Petrenko. Avui és divendres, és dia 2 d'octubre i trobo que és bona cosa doncs, d'un espai a una de tantes peces que s'han dedicat al llarg de la història aquest mes de l'any. En aquest cas, posem rumb en l'Anglaterra del segle XVII, on trobem el compositor Christopher Simpson, concretament, i la seva suite The Months. Així sona Octubre, interpretat pel conjunt Les Lucioles.

Altelibe, un vell amor que retorna només a la manera d'un record. Aquest era el nucli dels versos de Carl August Candidus, a què va posar música Johannes Brahms al Lied que acabem de sentir. Melanconia en els espais íntims. La veu, per cert, era la de Bernarda Fink i el piano Roger Vignol. I continuem encara uns minuts més en el món de la cambra, en aquest cas gràcies a la francesa Henriette Renier. Sentirem el principi de la seva sonata per violoncel i piano, un allegro apassionat amb Aude Pivot i Flore Merlant.

Doncs així són aquesta sonata per violoncel i piano, concretament el primer moviment allegro appassionato d'Henriette Renier. I amb aquest so romàntic donem pas a l'última secció d'avui.

0: Doncs hem de dir bon dia, Amat Baró.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Això
2: bon
0: que sentíem dia. Era aquesta peça fanfàrria de Carles Santos amb la Cobla per la Independència. 150 músics de cobles i formacions instrumentals d'arreu de Catalunya en una gravació, com sentíem, també en directe al Camp Nou el 29 de juny, concretament, del 2013.
1: Això mateix. Ahir va ser l'aniversari de l'octubre. Sí. Així que és un bon moment, potser, per recordar com el mestre Santos va posar la música de cobla al servei del sentir popular.
0: Doncs així avui reprenem el tema de la secció passada i continuem parlant de sardana.
1: Efectivament. El tema dona per a molt, a part que els comentaris dels oients després de la secció de fa 15 dies es mereixen una continuació.
2: Com el comentari que, per exemple, vam rebre del compositor Bernat Vivancos, que ens va anunciar que just l'endemà mateix de la teva secció, Amat, a la plaça de la Catedral de Barcelona s'estrenava la seva primera sardana sobre el cant dels segadors, que, tal com ens va dir també, el tema principal és sobre el cant dels segadors en mode menor i en els llargs canvia a mode major, per tant la música és molt més lluminosa i apareix la cançó Muntanyes del Canigó.
1: Sí, no? Dos títols que encara ajuden a fer més viu l'aniversari de l'octubre.
0: I, de fet, dilluns passat ja vam oferir-ne en primícia aquí el programa la gravació a la plaça de la Catedral de Barcelona, aquí en aquest mateix programa.
1: I jo que us escoltava? Una sardana formidable i emocionant.
2: Doncs mira, tal com ens va dir en Bernat Vivancos, el 26 de setembre, per les festes de la Mercè, es va estrenar la versió per a banda d'aquesta sardana a càrrec de la Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana. Una estrena que va sonar així.

0: Doncs ja veieu, un minutet, una pinzellada del que va ser aquest concert de la Banda Municipal de Barcelona i d'aquesta estrena en la versió per banda, com dèiem, d'aquesta sardana de Bernat Vivancos. Per tant, ja que tenim la sardana ben viva, pertinent totalment dedicar-li una seqüela a la secció que ens vas oferir l'últim dia, Amat.
1: I tant, Maria. I ja que l'altre dia destacàvem la vitalitat de la sardana en tots els àmbits de la cultura catalana, m'ha agradat de començar amb l'aportació d'un artista sorprenent, experimental i avantguardista com Carles Santos.
2: No és pas el primer artista d'avantguarda que s'hi interessa, per tal com en la secció anterior ja vas parlar-nos d'un poema sobre la sardana de Luis Aragón.
1: En efecte, el gran poeta del surrealisme francès, Luis Aragón, va escriure unes rimes titulades Santa Espina, com la sardana de Morera amb text de Maragall. Després de sentir-la interpretada per la Cobla de Barcelona l'any 1936 a París. És un poema de lluita contra la invasió nazi que crida el poble a la resistència. Si voleu, en podem llegir unes estrofes que n'he traduït per a l'ocasió.
0: Volem.
1: Diu així: recorda un aire que no es podia comprendre, sense que la sang no fos foc i el cor glatís brau, sense que el foc revifés com un cor sota la cendra, i tothom sabés, en fi, perquè el cel és blau. Recorda un aire que algú xiulava dins l'ombra, en els temps sense sols ni cavallers errants, quan la infància plorava i dins les catacumbes somiava un poble pur la mort dels tirans. Portava dins el nom les espines sagrades que van ser al front d'un déu llàgrimes de colors, i el cant, dins la carn, com un vaixell ancorat, li revenia la ferida i li reobria els dolors. Oh, Santa Espina! Oh, Santa Espina, recomença! Te'n recordes com t'escoltàvem de principi a fi? Qui sabrà avui reprendre la teua aventura? Retornar la veu als cantaires boscos que han fet emmudir. Vull creure que encara hi ha músiques al cor misteriós d'un poble que farà parlar els muts i desfilar els paralítics un dia d'aquests al so de la cobla. I veurem caure del front del fill de l'home la corona de sang, símbol del crit. I l'home cantarà ben alt, aquest cop com si la vida fos vella i l'esbarzer florit.
0: I aquí la Santa Espina, Morera i Maragall entren de ple a la història europea, també.
1: No ho podria haver pas dit millor. I encara hi ha un altre poeta francès i avantguardista que, com Aragón, va plasmar les fortes impressions que li

0: ressuscita un concert de cobla. Es tracta de Max Jacob, l'amic íntim de Picasso, que, acompanyant el pintor a Figueres l'any 1913, va assistir a un aplec sardanístic i va escriure Honneur de la Sardana et la Tenora, un poema llarguíssim que barreja prosa i vers. Us en llegiré part de la traducció que n'ha fet Enric Casasses i que, de moment, és inèdita.
1: Mira, ves per on, serà una altra primícia, m'encanta.
0: Per als oients de tots els matins del món i de Catalunya Música.
1: Va, doncs endavant.
0: Honor de la sardana i de la tenora, dedicat a Picasso. Recordaré tota la vida l'instrument de música que es diu tenora. És llarg com un clarinet i podria lluitar, afirma un músic, contra 40 trombons. El so n'és sec com el de la cornamusa. Vaig sentir la tenora Figueres, ciutat de la Catalunya, en una petita orquestra a la plaça pública. Són els músics de la ciutat mateix els que componen aquesta música admirable. Les sardanes es dansen fent rotllana, amb els braços en girandoles i quasi immòbils, excepte en els moments d'abrandament. Mireu-vos els peus dels balladors, que tiben i que fan gracioses contorsions. Al centre de la rotllana hi ha una altra rotllana i al mig d'aquesta rotllana una altra. I els moviments d'aquestes rotllanes són els mateixos, però no coincideixen, perquè el qui mena cada rotllana no té el mateix sentiment de la música. I ara aquí, després d'aquest fragment en prosa, comença el vers i diu així: sardana, ets com una rosa, i totes aquestes noies van de rosa. Els únics que no ballen són les cases. I per què no ho fan, et demanes? La música ens ha fet plorar els ulls, la música ingenua ens ha encongit el pit, quan ha fet que el cercle alegre i greu trenqués el bull. Canteu, canteu, canteu, tenores i clarins. La gent seria com les onades a mar, si la mar fos rosada i giravoltés de nit. Si la nit fos rosada, si rosa fos la mar, si la mar fos igual com els arbres gemats. Noies dels mulaters, gent que serviu les taules, aboqueu-vos, llanceu-vos mirades adorables. I per damunt dels braços alçats, fent canelobres, penseu en Déu, que us mira des dels arbres. I pels ulls de les botigues, i mar endins, la tenora fent dia a la nit i el seu polsim amb espinguets, com d'esquerdills de vidre, parrupava el ball noble, passades de peu vives. No es balla com abans, un jove rondinava, una noia es gratava la cama amb la sabata. Al final, uns senyors i dames elegants hi van del peu esquerre tot donant-se les mans. Oh, senyora endolada, balleu i vos també. A una noia li ha entrat pols a l'ull i corrent darrere d'un fanal se'n va amagar-se, on amb les altres mares l'esperava sa mare. I amb tot i la dolor, ella encara somreia. Els accents seductors de la tenora encesa, els balcons s'adornaven de colors catalanes mentre s'altironaven les roses de sardanes.
2: El poeta Casasses ja va aparèixer en la secció de 15 dies enrere pel llarg poema que va dedicar el compositor Josep Blanch i Reinalt.
0: I encara avui podem afegir-hi que és autor de l'epíleg de l'autobiografia d'Enric Morera, de títol Moments viscuts, que l'editorial Cap de Brot ha reeditat tot just fa uns mesets. Cap a la part.

0: Doncs aquí tenim una bona barreja, eh? Com diríem, el súmum dels súmums, que és la sardana interpretada, però per havaneres.
1: Exactament, és la sardana de l'Empordà, també d'Enric Morera i Joan Maragall, interpretada pel grup Arjau. I això és una mostra del virtuosisme, de que sóc capaços els Arjau. Jo els vaig veure estrenar aquesta peça

0: precisament en directe al seu Palafrugell natal i vaig quedar desarmat.
1: Que és interessant el diàleg entre els dos gèneres.
0: Sí, com diu el compositor David Esterri, si la sardana és la nostra música culta, l'havanera és el nostre pop.
1: I ara que anomenes el compositor Esterri, en la primera secció sardanística ens va quedar pendent d'escoltar la seva sardana per a quartet amb flauta.
0: Doncs saldem el deute.

0: Doncs aquí Esterri se suma a la nòmina, no?, podríem dir, de compositors clàssics que s'han servit de la sardana per les seves peces.
1: Sí, i justament un dels primers a inaugurar aquesta pràctica també va ser de les Terres de Lleida. Recordem la sardana d'Enric Granados.

0: I a més, quina interpretació que has triat, Amat, eh? Aquesta és Alícia de la Rocha, que de fet és la primera dona que ha tret el cap al llarg de dues seccions. A veure si t'haurem d'estirar de les orelles, eh?
1: Efectivament, eh? Efectivament. Però ja que hi som, subratllarem la importància femenina en el món sardanístic amb un poema de Maria Bonafont, que es titula Roses i sardanes. I diu així: com laberint, floreixes en un cor de misteri. Un remolí de pètals amb aroma de te, on dansen tornassols i on la bellesa nua es desplega fecunda amb ressons de sardana. Contemplo el roserà que gira al meu voltant i vaig un somni escrit en cada esclat de rosa. Onírica bellesa de rialles i de plors. La nit es va tensant i entre brises suaus s'adormen els colors bressats per l'hora bruna i en els pètals de seda un degotall de lluna.
2: Que bonic! I com la poesia, la sardana també compta amb una bona nòmina de compositores excel·lents d'abans i també d'ara. Compositores com Rosa Maria Ramírez, Maria Teresa Monclús, Dolors Viladric o Anna Abad, entre d'altres, és clar.
1: Sí, sí. O Maria Mercè Navarro, la flaviolista de la cobla contemporània. Si l'altre dia parlàvem de com l'elèctrica d'Arme va incorporar sonoritats de cobla a la música moderna, Maria Mercè Navarro i la cobla contemporània fan el camí invers, com es pot apreciar en aquest puntejat de rock.

0: De dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, sí, sí. El que és admirable és observar com tots els gèneres s'alimenten i s'enriqueixen mútuament, eh?
1: Sí, sí. I com sempre, com més rics esdevenim, no? És quan s'acosta l'hora d'acabar.
2: Tens tota la raó, Amat. Eh? Sí. Mai, no ho hauries dit pas millor.
1: I doncs ja que acabem, he portat també un poema que, com el de Maria Bonafont, forma part del recull Anys de Sardana, editat pel grup Poesia Viva, tot de poemes dedicats precisament a aquest gènere, i és un de Màrius Sampere, que entronca amb la tradició d'aquell poeta que sent la sardana des de lluny, com ho deia Sagarra, el poeta que li agrada de deixar-se endur pels efluvis de la música i la dansa en una distància, diguem-ne, romàntica.

0: Diu així Màrius Sampere. La ballava el meu pare i la mare. La dona també en sap, però jo no. I a voltes, la tristor de no saber-ne em nega i m'aclapara. Oh, les sardanes, són la cara més franca del que som. Què som, si no cercles dansants o remolins de por enmig del temps? La mar que sol que mare. Ho veig ben clar. La dansa ens agermana. Amb ales de metall, el cor se'ns deixondeix i eleva. Quan sento una sardana, m'escolto per la sang, amunt i avall, el pas dels meus difunts, la terra meva.
1: Uau, doncs, Mat, arribem al final. Amb quina música ens acomiadarem?
0: Doncs mira, continuant amb les compositores, l'excel·lent nòmina que tenim, hi ha un clàssic de Montserrat Pujolà, que és Amb l'esperit vibrant. Jo diria que és una molt bona manera de cloure la secció de les sardanes, que ha durat dues seccions.
1: I tant, clar que sí. Doncs amb l'esperit vibrant i ben elevat, et diem gràcies, Mat Baró, i fins la propera.
0: A vosaltres.
2: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.

0: Doncs ja ens
1: quin
0: hi quedaríem,
1: greu, no,
0: eh?
1: Haver de tallar aquesta sardana
0: totalment
1: tan bonica.
0: Totalment. Montserrat Pujolà, amb l'esperit vibrant, un regalet que ens ha fet avui la Mat Baró, i amb ell que arribem al minut final del programa, que avui realment ha estat molt clàssica contracorrent, t'ho he de dir? Tornarem dilluns a partir de les 8.
1: Doncs sí, dilluns amb les seccions de l'Albert Murillo i en Jordi Cornudella i la conversa que tindrem a la segona hora amb la soprano Laura Gibert.
0: Perfecte. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat en el dia d'avui. Que tingueu molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.
1: Això, bon cap de setmana i fins dilluns.

0: És un cas també molt, molt extraordinari, no gaire habitual al nostre país, perquè ell podem dir que va triomfar en vida. Enric Granados va viure el triomf i realment va acabar morint després del triomf màxim, com és poder estar a Nova York, al Metropolitan, i tenir aquesta projecció a l'estranger. I ell aquí realment va ser molt estimat. Sí que és cert que al principi de la seva carrera, encara jove, va fer un intent d'anar a guanyar-se la vida al Conservatori de Madrid. I no va resultar, que no sabem què hauria pogut passar si en aquell moment, a finals del segle XIX, Granados hagués entrat a treballar a Madrid.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.

no? On hi va interpretar pràcticament dos segles de música. Música de l'inici del segle XIX amb Beethoven i Schubert, sentirem música de Johannes Brahms, passarem per l'experimentació del segle XX amb Schoenberg i Karlheinz Stockhausen i el concert s'acabarà amb el Carnaval de Robert Schumann i amb un final lúdic amb música extreta de la banda sonora de la pel·lícula Mary Poppins, arranjada pel mateix Stephen Hawke. És aquest artista versàtil, en parlarem després, no només es dedica a la música, també escriu, però avui el sentirem al piano, interpretant de moment la segona de les tres peces per a piano Deutsch 946 de Franz Schubert, que és com comença aquest concert d'avui a Catalunya Música.

El recital del pianista Stephen Hawke al Palau de la Música Catalana va començar amb aquesta peça per a piano extreta del Deutsch 946. És la segona de les tres peces del recull. Música de Franz Schubert per començar aquest recorregut, us ho dèiem a l'inici, de dos segles per la música per a piano. Per cara a continuació, el que sentirem és música de Brahms, Schoenberg, Stockhausen i Beethoven, música que s'anirà enllaçant. Ja ho veureu. Després del primer intermezzo de Johannes Brahms hi haurà aplaudiments, però els ofegarà la música de Schoenberg. Després, si enllaçarà la de Stockhausen, sentirem una brevíssima bagatela de Beethoven i a continuació tot esclatarà amb la sonata Waldstein del compositor de Bonn. Per tant, sentim aquest bloc central del recital d'avui. Primer, l'intermezzo de l'opus 118, el número 6, de Johannes Brahms. Després sentirem les sis petites peces opus 19 de Schoenberg. A continuació, el clavierstück número 3 de Stockhausen. Després, aquella bagatela, l'opus 119, número 10 de Beethoven. Són pràcticament, encara no hi arriba, a mig minut de música. I a continuació arribarà la sonata per a piano número 21, l'opus 53, la Waldstein. Sentireu que després del primer moviment d'aquesta sonata hi ha aplaudiments al Palau de la Música Catalana, però el sufoca la música. Arriben els segon i tercers moviments d'aquesta sonata opus 53, amb què es tancarà aquest bloc del recital que us oferim avui. Per tant, Brahms, Schoenberg, Stockhausen i Beethoven en mans de Stephen Hawke. I des de la gravació que va fer Catalunya Música del seu recital al Palau de la Música Catalana el gener del 2026.

Aquesta és la part central del recital que us oferim avui, recital del pianista britànic Stephen Hawke al Palau de la Música Catalana, el gener del 2026, un recital que havia començat amb Schubert i que ara ha continuat amb Brahms, Schoenberg, Stockhausen i Beethoven. Primer de Brahms n'hem sentit l'Intermezzo opus 118 número 6, és una de les ultimíssimes obres que va compondre el músic alemany. Després ha arribat Schoenberg i les 6 petites peces, opus 19. A continuació hem sentit el Klavierstück número 3 de Karlheinz Stockhausen. És el compositor que va viure pràcticament tot el segle XX, de l'any 1928 al 2007. I a continuació Stockhausen s'ha enllaçat amb Beethoven amb una bagatela brevíssima, 30 segons de música, encara no, l'opus 119 número 10, que finalment s'ha enllaçat amb la sonata per a piano número 21, la Waldstein, l'opus 53 de Beethoven. Heu sentit aplaudiments després del primer moviment, és una cosa que tornarà a passar ara, ara que arriba el Carnaval, l'opus 9 de Robert Schumann. Una altra de les obres destacades d'aquest recital que us oferim avui, aquesta obra de Robert Schumann que ens situa a ple romanticisme, ens situa a ple segle XIX amb aquesta obra esplèndida, en reconeixereu molts dels seus fragments, és música fantàstica, que ara hi interpreta Stephen Hawke des del recital que va fer al Palau de la Música Catalana.

Aquest era el Carnaval Opus 9 de Robert Schumann, una obra gran, segurament la més extensa de totes les que hem pogut sentir avui des d'aquest recital que va fer el pianista britànic Stephen Hawke al Palau de la Música Catalana el gener del 2020.

2026. Ara ha interpretat aquest Carnaval Opus 9 de Schumann després que el recorregut hagués començat amb Schubert, hagués continuat amb Brahms, amb Schoenberg, Stockhausen i Beethoven, i que ara s'acabi amb un toc lúdic, amb una mena de broma musical, perquè ens n'anem cap a la música per al cinema, ens n'anem cap a una pel·lícula de l'any 1967 produïda per Walt Disney amb música dels germans Sherman. És aquella pel·lícula protagonitzada per Julie Andrews. Mary Poppins, de la seva banda sonora, Stephen Hawke n'ha fet una suite per a piano. Prepareu-vos perquè al final, si us ho sabeu, podreu cantar allò del supercalifragilisticoespialidós. És com s'acabarà aquesta suite que tancaia el recital de Stephen Hawke al Palau de la Música Catalana, recital d'aquest pianista versàtil que es dedica a la música, però que també escriu assajos, novel·les i fa columnes regulars a diaris com The Guardian o el New York Times. Avui, Stephen Hawke, el sentim assegut davant del piano i ara acomiadant-se del públic de Barcelona interpretant aquesta suite de la banda sonora de Mary Poppins.

ressonant encara després dels aplaudiments que va rebre al Palau de la Música Catalana el gener del 2026. Una suite feta pel pianista que estem sentint, Stephen Hawke, suite de la banda sonora de Mary Poppins, que és feta amb cançons dels germans Sherman. Aquesta pel·lícula és de l'any 1964, és aquella pel·lícula llegendària, diguem-ho així, protagonitzada per Julie Andrews. Era el punt final teòric al concert d'avui, però, evidentment, la música havia de continuar després d'aquest final lúdic que proposava Stephen Hawke. I el que vaig interpretar fora de programa és Monpou i Chopin. De Monpou en sentirem Jeune fille au jardin, les nenes al jardí, de la suite Escenes d'infants, i després això s'enllaçarà amb el nocturn en mi bemoll major, opus 9, número 2, de Frédéric Chopin. Són les dues obres fora de programa que interpreta ara Stephen Hawke des de la gravació de Catalunya Música al Palau de la Música Catalana.

0: Aquestes són les dues obres fora de programa que va interpretar Stephen Hawke al Palau de la Música Catalana el gener del 2026, amb sentit primer Mompou, les noies al jardí de la suite Escenes d'infants, i després a la música de Mompou s'hi ha enllaçat Chopin, el nocturn en mi bemoll major, opus 9, número 2, el final ara sí ja definitiu del recital que va fer Stephen Hawke a Barcelona. Un recital, us ho dèiem al principi, que recorre dos segles de música. Hem començat al segle XIX de Beethoven, de Schubert, de Brahms, amb sentit música de Schoenberg, de Stockhausen, i finalment el concert s'ha acabat amb una suite que Stephen Hawke mateix va fer de la banda sonora de Mary Poppins. Era el final teòric d'aquest concert d'avui, que s'ha acabat amb Mompou i Chopin, un recital esplèndid a càrrec d'aquest pianista britànic nascut no gaire lluny de Liverpool l'any 1961. Stephen Hawke, protagonista d'aquest recital d'avui a Catalunya Música, un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Albert Roussel i el concert per a petita orquestra Opus 34, que ara hi interpreta la Simfònica del Quebec, sota la direcció de Pascal Verreaux.

Aquest era el concert per a petita orquestra Opus 34 d'Albert Roussel en versió de la Simfònica del Quebec dirigida per Pascal Verreaux.

0: Grans batutes. Grans emocions.
1: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
1: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
2: Sentiu l'OBC en directe a Catalunya Música. Aquest diumenge al matí a Catalunya Música connectarem amb l'Auditori per oferir-vos la primera transmissió del concert matinal de la temporada de l'OBC 2026-2027. A partir de les 11 podrem sentir l'actuació del pianista Jan Liszewski i l'OBC dirigits per Ludovic Morlot. Interpretaran el Concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard, el Concert per a piano i orquestra número 2 de Frédéric Chopin i la Setena Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Seguiu la primera transmissió d'enguany del concert matinal de l'OBC aquest diumenge a partir de les 11 del matí, amb els comentaris de Joan Vives. En directe a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al programa, a l'últim programa d'aquesta setmana protagonitzada per òperes que s'han estrenat un 30 de setembre.
2: Sí, i t'he de confessar, Albert, que al principi de preparar aquests programes pensava... I què tindrà aquesta data d'especial, no? Perquè si hagin estrenat tres òperes significatives... De fet, vaig tenir un pressentiment i dic, escolta'm, vaig a buscar quin dia de la setmana era el 30 de setembre de 1791.
1: Això vas fer?
2: Sí, el 30 de setembre de 1791.
1: I no té feina la catpentina, eh? Ben bé.
2: Perdona, perdona. Feina d'investigació pels homes clàssics.
1: Sí, sí, sí, tant i tant. Quin dia era?
2: Pues mira, era un divendres.
1: Ah, veus?
2: I no t'ho creuràs, però el 30 de setembre de 1863, el dia que es va estrenar l'òpera de Bizet, Els pescadors de perles, també era divendres.
1: Doncs mira, ja tenim aquí una pauta que es va repetir, no?
2: No, no la
1: no?
2: tenim.
1: Ah, val. Perfecte.
2: Home, jo t'he de confessar que em vaig emocionar. Vaig dir, ostres, clar, com que era divendres, tal, no sé què. Però resulta que el 30 de setembre de 1935, que és quan es va estrenar la tercera òpera d'aquesta setmana... Era un dilluns.
1: Era dilluns. Quin dia més curiós per estrenar una òpera, no? Per
2: també,
1: una estrenada mundial.
2: Dilluns,
1: en
2: sí.
1: tot cas, si una cosa coincideix és que l'autor també va morir molt jove,
2: això
1: als 38 anys. I això ja ens dona pistes. 1935, va morir jove, un dilluns. Pistes de quina obra parlarem avui?
2: No, un dilluns
1: avui?
2: No va morir.
1: No, vull dir, es va estrenar
2: no,
1: un dilluns,
2: perdó. No ho sé si va morir un dilluns.
1: Ara, és veritat,
2: ara
1: tampoc
2: ho sé.
1: Ho sé. No ho sé, no ho
2: en tot
1: sé.
2: Cas, l'òpera es va estrenar un dilluns. Però vinga, va, fem una cosa. Agafem el vaixell.
1: Vaixell?
2: Sí. I anem a fer les Amèriques.
1: Vinga, va, anem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.

0: Què és aquesta pianola?
1: De cop i volta aquí. Però aquest inici no es pot ser més americà.
0: I tant.
1: No, musicalment parlant, vull dir.
0: Sí. Estem situats de ple als Estats Units. I no només als Estats Units, sinó a la música del genial George Gershwin.
1: I tant.
0: Que després de sentir-la, escolta'm, veig encara més evident la influència en altres compositors americans posteriors, com Copland o fins i tot Leonard Bernstein.
1: Sense que... És que crea, al final acaba creant un gènere, no? L'òpera americana... L'òpera americana, vaja. Mm-hmm. Així començava l'òpera Porgy and Bess, del compositor George Gershwin, amb una música plena d'energia i un so, això que dèiem, genuïnament americà. Vull dir que aquesta obertura ja et situa on passa l'acció. Mm. Ja saps que no estàs al centre de París.
0: Mm. De fet, Albert, a molts programes nostres i també moltes xerrades que fem, que per cert, voldria saludar expressament els nostres oients de Palma i Mallorca.
1: Ah, sí? És veritat? Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada als nostres oients de Palma, que últimament ens hem trobat amb
1: ells.
0: No
1: fa gaire vam fer una xerrada a Palma i d'aquí no gaire tornarem a anar.
0: Sí.
1: I vam estar molt contents per l'acollida que vam rebre.
0: Sí.
1: Pel fet que també ens veu destacar això, no? Que molts éreu oients d'aquest programa.
0: Sí, sí. Que ens escolteu des de Ses Illes.
1: Que bé, que bé.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada forta a tots. I també als catalans i catalanes i als que ens escolteu arreu del món.
0: Sí, i a tothom del món. En tot cas, deia que en els programes doncs, hem comentat, no?, el paper fonamental de Gershwin com a pare de la música clàssica americana del segle XX i, sense cap mena de dubte, Porgy and Bess és la consagració d'un compositor que juga doncs, entre el musical, l'òpera, la música popular, el jazz, la música clàssica europea també,
1: sí.
0: I tot plegat doncs, amb un segell inconfusible.
1: És que què és la cultura americana?
0: Tot
1: la
0: això.
1: Mescla de tot això? Doncs en la música també ho trobem.
0: Bé, malgrat alguns mandataris americans et pensin que hi ha una puresa,
1: ja.
0: Quan en realitat dels Estats Units s'ha fet de barreja
1: bé,
0: absoluta.
1: Quina cultura és? Pura, entre
0: comentes. No,
1: cap ni una. Aquesta setmana ja ens ha passat dues vegades, que no hem calculat bé el temps i hem necessitat dos programes per parlar de cadascuna de les òperes anteriors.
0: Passant.
1: I avui és l'últim dia de la setmana, per tant, hauríem d'anar més de cara a barraca, Pedro?
0: Sí, que sí. A més, com deia abans, de Gershwin ja n'hem parlat molt, i si voleu podeu recuperar els programes que li hem dedicat al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Doncs dit això, anem a centrar-nos en l'obra protagonista d'avui, com dèiem, l'òpera Porgy and

0: dèiem que aniríem de cara a barraca i això és anar directament al hit, que és la peça més coneguda d'aquesta òpera.
1: Sí, però és que fixa't, és que just després de la introducció que sentíem abans, l'òpera ja comença amb aquesta ària, que ha sigut font d'inspiració a multitud de versions i que, a més, se n'han fet molts estàndards de jazz.
0: I tant, hi ha tantíssimes versions com jazzistes gairebé, eh? I això també et descriu una mica la mentalitat ja avançada de Gershwin de captivar l'espectador des del principi de l'òpera, perquè no s'espera fins a la penúltima escena per ensenyar-nos el gran hit, sinó que ja d'entrada ja et va captivant amb aquest tema que a més va...
1: Vol donar tota la informació com si fos un tuit.
0: Bueno, clar, et va agafar, et va seduint i busca enverinar-te ja des del principi amb aquest tema que el reconeixem ja de principi i a més el va repetint al llarg de l'òpera.
1: Fixa't que donar informació al principi és justament un dels principis de les xarxes socials actuals.
0: Allò que ens diuen a nosaltres. Els primers segons són molt importants.
1: Exacte. Sí,
0: sí. Bé, en tot cas, que ja estem marxant del tema. L'origen del Porgy and Bess es troba en una novel·la titulada Porgy, de Dubose Hayward, publicada l'any 25, i va crear-ne, a partir d'aquesta novel·la, el mateix autor, una obra de teatre amb el mateix títol, juntament a Dorothy Hayward.
1: Sí, Gershwin va llegir Porgy el 1926 i li va proposar a Hayward col·laborar

0: ara amb una versió operística. L'any 1934, Gershwin i Hayward van començar a treballar amb el projecte visitant Charleston, a Carolina del Sud, ciutat natal justament de l'autor. En un article del New York Times de 1935, Gershwin explicava la seva motivació per anomenar Porgy and Bess, doncs, una òpera folk, eh? Mm-hmm. I és que ell deia... Això són paraules de Gershwin, eh? Porgy and Bess és un conte popular.
1: Que era de Lleida.
0: Què vols dir?
1: Això eren proves de Gershwin, perquè ell ho va dir en anglès. No era lo Porgy, lo Gershwin.
0: Ara m'has descol·locat.
1: Era una broma, sense cap
0: sentit. Sí, sí, sí. Ell ho va dir en anglès, però jo us ho tradueixo, perquè el meu nivell d'anglès és molt bo.
1: Això.
0: Això, ell deia, Porgy and Bess és un conte popular. Els seus personatges, de manera natural, cantarien música popular. Quan vaig començar a treballar en la música, vaig decidir no utilitzar material folklòric original perquè volia que la música fos una unitat coherent. Per això vaig escriure els meus propis espirituals i cançons populars. Però continuen sent música popular i, per tant, en forma operística, Porgy and Bess esdevé una òpera folk.

0: Escoltant això, ens ubiquem perfectament en el món dels espirituals negres, sense cap mena de dubte, i això és l'òpera Porgy and Bess de Gershwin. Uh-huh. Anem a situar-nos. L'any 33, 1933, Gershwin i Hayward van signar un contracte amb el Theatre Guild per escriure l'òpera, i ja l'estiu del 34 els autors van anar a Folly Beach, a Carolina del Sud, una petita illa a prop de Charleston, on Gershwin va captar l'ambient del lloc i la seva música. Va treballar en l'òpera allà i també a Nova York. Ira Gershwin, el germà de George Gershwin, va escriure la lletra d'algunes de les cançons més clàssiques d'aquesta òpera. Ara bé, la major part de les lletres, inclòs el Summertime, van ser escrites originàriament per Hayward, que també va redactar-ne, podríem dir, globalment el llibret.
1: En tot cas, Albert, fem una cosa. Avui fem un ben
0: endreçat
1: i expliquem una miqueta l'argument de l'òpera, perquè així després podem entendre també els possibles problemes que va comportar precisament aquest argument i per què, i el per què de la música de Gershwin.
0: Doncs anem al primer acte de l'òpera.
2: Give him to me, I'll fix him for you.

0: problemàtica aquesta a l'hora de posar-hi una etiqueta. Perquè molts diuen que és un musical.
1: Sí.
0: Perquè funcionaria perfectament com un musical.
1: Escoltant-ho...
0: És un musical exigent per les veus que l'interpreten. Sí, sí. A més, un tipus de composició que funciona amb cantants negres. Mm-hmm. Perquè s'associa més a la seva cultura, no? Mm. Musical, em refereixo. L'òpera s'inicia amb una breu introducció que dona pas a una escena vespertina a Catfish Row, una comunitat precisament afroamericana. Jasper Brown anima l'ambient tocant el piano, mentre Clara, una jove mare, canta la cançó de bressol Summertime al seu nadó, perquè sí, el Summertime és una cançó de bressol. Mm. Els homes es preparen per jugar als daus, tot i les reticències de Serena, que intenta evitar que el seu marit Robbins hi participi. Paral·lelament, Jake, el marit de Clara, prova sense èxit calmar el nadó amb una altra cançó. Per tant, imagineu-vos una escena com molt quotidiana, no?
1: Sí.
0: Molt mundana.
1: Exacte.
0: Sense grans herois.
1: Uh-huh. A mesura que avança l'escena, es presenten diversos personatges, eh? Pescadors com Mingo, el

0: treballador Jim, que decideix deixar la seva feina dura per unir-se als pescadors, i Porgy, un captaire, que arriba amb el seu carro tirat per una cabra per organitzar el joc. També apareix Peter, venedor de mel, i la tensió augmenta amb l'entrada de Crown, que és un home violent, i la seva companya Bess, que justament és rebutjada per les dones de la comunitat a causa de la seva mala reputació. Només Porgy amb Bess, mostra compassió cap a ella.
1: Tot es va complicant perquè aquest joc de daus que inicialment començava en l'acte, en el primer acte, acaba sent una tragèdia perquè Crown, borratxo, es baralla amb Robbins i l'acaba matant. Després fuig, deixant Bess enrere, i ella és rebutjada per tots els veïns, excepte aquí, Porgy, que l'acull a la seva humil casa.

0: Aquest és el principi de la segona escena, on l'endemà a la nit la comunitat es reuneix per ballar el cos de Robbins, canten espirituals i recullen diners per poder pagar el seu enterrament. Quan Bess intenta contribuir amb els seus diners, Serena inicialment rebutja els diners, però acaba acceptant-los en saber que ara viu en Porgy. La situació es complica amb l'arribada d'un detectiu blanc que exigeix que el cos sigui enterrat immediatament i acusa injustament Peter d'haver comès el crim, arrestant-lo perquè testifiqui contra Crown.
1: Serena expressa el seu dolor amb una emotiva lamentació. Malgrat que no han recollit prou diners per al funeral, doncs l'enterramorts accepta fer-ho amb la promesa que li pagaran. La resta, doncs, més endavant. Finalment, Bess, que fins aleshores s'havia mantingut apartada, canta una cançó gospel i la comunitat, commoguda, l'acull plenament entre ells.

0: A l'acte 2, la vida a Catfish Rau continua marcada per la pobresa i els perills. Els pescadors surten a treballar malgrat les tempestes, mentre Porgy viu un moment de felicitat amb Bess, a qui li declara el seu amor. Tot això, Sporting Life intenta temptar Bess perquè marxi amb ell, però sense èxit.
1: Sí, durant un pícnic a l'illa de Kitiwa, Crown reapareix i força Bess a quedar-se amb ell, reafirmant doncs, el seu control. Quan ella torna, cau malalta, però es recupera gràcies a les pregàries de la comunitat. Porgy, tot i saber què ha passat, li ofereix llibertat, però Bess decideix quedar-se amb ell, tot i la por que encara sent de Crown.
0: L'acte culmina amb l'huracà que obliga tothom a refugiar-se. Crown torna desafiant i provocador i enmig de la tempesta, i Clara surt a buscar el seu marit desaparegut, i Crown també s'endinsa en el temporal, mentre la comunitat resa desesperadament.

0: Amb aquest aparent caos comença aquest espiritual del darrer acte, el tercer de l'òpera. Aquí la comunitat de Catfish Rau plora les víctimes de l'huracà, entre elles ho fan Clara i Jake. Bess cuida el fill de Clara i canta Summertime. Aquella nit Crown torna per recuperar Bess, però Porgy s'hi enfronta i el mata.
1: L'endemà, la policia investiga els assassinats. Porgy és obligat a identificar el cos de Crown, però s'hi nega per por i és detingut. Mentre ell és a la presó, Sporting Life aprofita doncs, la situació per convèncer Bess que Porgy no tornarà aviat i la sedueix perquè marxi amb ell a Nova York ajudant-se de la droga.
0: Sí, perquè Sporting Life és un camell, per entendre'ns. Una setmana després, Porgy és alliberat i torna content, sense saber què ha passat. Quan descobreix que Bess ha marxat, queda devastat, però decideix anar-la a buscar. Ple d'esperança i determinació, abandona Catfish Rau per iniciar el seu viatge cap a Nova York.
1: Fixa't, eh? Així s'acaba l'òpera.
0: Sí, sí, sí.
1: És fort perquè jo crec, Albert, que és una concepció de final d'òpera molt moderna. O sigui, sembla que hagi acabat dient final de la primera temporada, no?
0: Sí, sí.
1: O allò de les pel·lícules, eh? To be continued.
0: Amb l'expectativa de fer Porgy and Bess 2.
1: Exacte.
0: El retorno.
1: No, el retorno no. Quan arriba ell a Nova York i la recupera, perquè no sabem, eh?
0: En tot cas, més enllà de l'argument, que com veieu és complicat, amb molts personatges i situacions, aquí trobem ja una controvèrsia que van haver de patir els Gershwin.
1: Sí, sí, sí. I és que els Gershwin van establir que als Estats Units els papers principals de Porgy and Bess només podien ser interpretats per artistes negres.
0: Clar.
1: Fet que va impulsar la carrera de diversos cantants d'òpera afroamericans. George Gershwin volia crear una autèntica òpera jazz i considerava que només intèrprets negres podien captar correctament aquest estil musical. Alguns artistes van celebrar aquesta oportunitat, arribant a veure Gershwin com una figura clau per a la música afroamericana.
0: Malgrat això, des del principi l'obra va generar controvèrsia per la seva representació dels afroamericans. Alguns crítics i intel·lectuals van qüestionar que un autor extern pogués retratar fidelment la seva cultura, mentre que altres van denunciar que l'òpera reforçava estereotips de pobresa, violència i també drogues. Aquestes crítiques es van intensificar especialment durant els moviments pels drets civils i el Black Power, quan l'obra va començar a ser vista com antiquada i també problemàtica.
1: A més, també hi va haver un cert rebuig dins de la mateixa comunitat afroamericana. Algunes produccions van ser cancel·lades per la pressió social i diversos artistes destacats van refusar participar-hi o la van criticar obertament. Per exemple, Harry Belafonte va declinar a interpretar Porgy al cinema i Sidney Poitier va acceptar el paper amb certes reticències. Altres figures com Betty Allen o Grace Bunbury doncs també van expressar incomoditat amb l'obra.
0: Amb el pas del temps, però, Porgy and Bess ha anat guanyant una acceptació més àmplia tant en el món operístic com dins d'una part de la comunitat afroamericana. Alguns defensen que l'obra forma part de la història cultural dels Estats Units i que també pertany als artistes negres que li donen vida a l'escenari.

0: Però més enllà de les controvèrsies, jo crec que estem davant d'una gran obra musical, no? I és que per inspirar-se durant l'estiu de 1934, George Gershwin va treballar amb Porgy and Bess a Charleston, Carolina del Sud, on, com dèiem, es va inspirar en la comunitat Gulag de James Island, que conservava precisament tradicions musicals africanes. Aquesta influència es reflecteix en una música que combina arrels del jazz novaiorquès amb tradicions afroamericanes del sud, com els espirituals, el blues, els cants religiosos, les cançons de treball o, per exemple, els crits de carrer.
1: Gershwin va integrar aquests elements en formes pròpies de l'òpera europea, amb vàries i recitatius, creant, per tant, una fusió única d'estils. També es percep la influència de compositors europeus amb qui havia estudiat, així com el sistema teòric de Joseph Schillinger. Alguns estudiosos han assenyalat similituds entre certes melodies de l'òpera i la música litúrgica jueva, fet que reflecteix la diversitat d'influència en aquesta obra.
0: A més, la partitura utilitza de manera destacada leitmotifs, és a dir, motius musicals associats a personatges, objectes o llocs

0: llocs que es desenvolupen al llarg de l'òpera per reforçar precisament l'acció dramàtica. També hi ha una reutilització freqüent de temes musicals, com és el cas del Summertime, que apareix en diverses vegades, o altres àries que es reprenen per donar cohesió i també profunditat a l'obra.
1: I és que en conjunt, Porgy and Bess de Gershwin destaca per la seva riquesa musical i per la combinació innovadora de tradicions afroamericanes i europees que contribueixen a crear un llenguatge operístic propi i original, també sense fer concessions a la cruesa de l'argument.
0: Una òpera que es va estrenar un 30 de setembre,
1: sí,
0: igual que La flauta màgica, igual que Els pescadors de perles, i que ara doncs en podem escoltar la part final a l'audició.
1: Doncs som-hi.
2: Si Mozart, Bizet i Gershwin van estrenar una òpera un 30 de setembre, alguna cosa especial deu tenir aquest dia. Tres estrenes de setembre amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Arribem a l'audició i, com us dèiem, us proposem escoltar el final de l'òpera Porgy and Bess de George Gershwin i ho farem a la versió del Glyndebourne Chorus de la London Philharmonic Orchestra, dirigits per Sir Simon Rattle i, entre d'altres, els cantants Willard White i Cynthia Hymond.
0: Una gran versió. Som-hi.

0: Acabem d'escoltar el final de l'òpera Porgy and Bess de George Gershwin. Ho hem fet en la versió del cor del Festival de Glyndebourne, la London Philharmonic Orchestra, dirigida per Sir Simon Rattle, i amb, entre d'altres, els cantants Phyllis White i Cynthia Hymon.
1: Nosaltres marxem i tornem ja la setmana vinent. Abans, però, recordeu que diumenge a les 10 del matí trobareu el resum de la setmana que ens prepara el Pau Blasi, i que dilluns, a primera hora del matí, doncs ja tindreu tots els programes disponibles al web catmusica.cat/homesclàssics.
0: Víctor Villar, al control tècnic, i Joco Cardús a la producció. Gràcies i fins dilluns.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
5: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
4: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
5: Entrades a auditori.cat.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest divendres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal, la periodista Mònica Pagès i Santacana. Si de dilluns a dijous les llistes de la nostra convidada han estat dedicades a figures de qui Mònica Pagès ha escrit llibres, com Enric Granados, Gaspar Cassador, Conxita Badia o Alícia de la Rocha, avui ens proposa una selecció vinculada a moments importants de la seva vida. Som-hi.
3: Hola, sóc Mònica Pagès Santacana, sóc periodista i aquestes són les meves peces preferides. El divendres l'he volgut dedicar als més personals, perquè bueno, és evident que els altres dies anteriors doncs, he volgut agafar unes figures amb les que jo he treballat i he publicat llibres i les que han marcat molt doncs, la carrera que hagi pogut fer la meva vida. Però en aquest cas, en l'últim dia divendres, comencem per una obra de Xavier Turull, perquè quan em preguntaves com havia començat la música, bé, Xavier Turull per mi és una figura cabdal en el coneixement musical que he pogut adquirir, en l'experiència, en la introducció, a més, fins i tot d'aquest periodisme musical que practico, perquè Xavier Turull va ser qui em va posar en contacte amb Jaume Comelles, amb la Revista Musical Catalana, i em va donar, doncs, va obrir les portes a poder fer les primeres oportunitats en periodisme musical als anys 90, a principis dels 90. I Xavier Turull, que era un violinista meravellós, una persona fantàstica, un humanista, bueno, era un home que és inoblidable, doncs va compondre diverses obres cap al final de la seva vida, molt interessants per violí, concerts per violí, peces per violí sol, peces per de cambra, peces també cicles de lit, com el Rere el mur, o d'altres també d'en Rosa Leveroni. Bé, té un catàleg de música també molt interessant, que evidentment també hauria d'estar en les temporades habituals del nostre país. I en aquest cas he triat doncs, precisament doncs, una interpretació que va fer la meva mare, Montserrat Santacana, que la va fer el Vendrell i la va fer en altres llocs a Catalunya als anys 90, d'una obra que es diu Farfalle, que vol dir papallona en italià, de Xavier Turull per piano sol, que va enregistrar per Edicions Moraleda, i m'agradaria doncs, aquí una mica doncs, uneixo aquests inicis tant de la meva mare com de Xavier Turull.

0: Molt personal. Músiques per viure.
1: A mi sempre m'havia agradat molt escriure. O sigui, era una persona una mica dispersa, podríem dir, perquè m'agradava molt la música, volia saber aprendre a tocar el violí, però alhora doncs, m'agradava tot el tema, tota l'expressió artística. Sempre m'ha interessat moltíssim i per sobre de tot doncs escriure, m'agradava molt escriure. Llavors, clar, quan t'agrada escriure i no saps gaire bé quina carrera triar, això doncs clar, podries fer o filosofia també, una carrera humanística, filologia. Però en aquest cas, a casa, bueno, de cop i volta va sorgir la idea, això va ser més per part del meu pare, va dir, per què no fas periodisme? I llavors amb el periodisme és veritat que intervenia un factor important en l'escriptura, que era l'estar en contacte amb la realitat, la curiositat, el que saps tu bé, Rosa, saps perfectament que quan et pica el cuc del periodisme tens un cuc de curiositat que cada es va fer més gran amb els anys. I per tant era una mica com posar l'escriptura al servei d'aquesta difusió, d'aquest aprendre, d'aquest saber, no? Més que potser la creació, però vaja. I llavors en aquell moment era quan estava fent classes de violí amb Xavier Turull i al veure doncs, que tenia aquestes dots per escriure, doncs per això em va posar en contacte amb Revista Musical Catalana l'any 93 i des de llavors sempre he anat col·laborant. I llavors el poder fer entrevistes al Jaume Comelles, la primera oportunitat va ser poder fer entrevistar figures importants. El Jean-Pierre Rampal i el Ruggero Raimondi. Bueno, jo vaig tenir també molta sort en que a casa meva l'aprenentatge dels idiomes ha estat una cosa pilar fonamental i llavors doncs, podia fer entrevistes en anglès. I per tant doncs, va ser així, d'una manera... A la universitat feia alguns articles d'aquests de pràctiques que ens feien fer sobre l'Anne-Sophie Mutter, que evidentment era... Jo era un rar avis a la universitat perquè tothom volia ser reporter de guerra, tothom, i jo ho trobava espantós, horrorós, o sigui, ho entenia i jo anava per

en d'en Sophie Mutter, que evidentment a la facultat ningú sabia qui era, no? Però bé, va ser així, com es van creuar els camins. La llista continua amb un vídeo, bueno, amb l'àudio d'un vídeo que hi ha a YouTube de Ruggero Ricci, del violinista, interpretant un dels capricis de Paganini, i que jo, la veritat, no el vaig descobrir fa poc i vaig quedar impressionadíssima perquè és un vídeo dels anys 60, o sigui que està també... Ruggero Ricci té un nom italià, però era nord-americà, nascut a Califòrnia, i a Califòrnia als anys 20 van sortir tres grans virtuosos del violí. I el primer era Yehudi Menuhin, Ruggero Ricci i Isaac Stern. I tots van tenir el mateix professor, que era un primer violí de la Sinfònica de San Francisco. En aquests inicis del periodisme que ara comentaves, precisament un dels fets capdals va ser, quin era, l'any 93-94, bueno, Xavier Turull era molt amic de Ruggero Ricci, perquè Xavier Turull també va passar una època, així com va fer també Conxita Badia, va passar uns anys a Argentina i a Sud-amèrica, primer a Colòmbia i després a Argentina. I Argentina va conèixer Ruggero Ricci perquè Ruggero Ricci feia gires mundials des de que tenia 3 anys, era un nen prodigi que fins i tot es va fer una llei de la protecció de menors d'artistes perquè va estar en una situació molt conflictiva amb la família i la professora, etc. I total que Ruggero Ricci havia estrenat el concert de violí i orquestra d'Alberto Ginastera a Buenos Aires i es va conèixer doncs amb Xavier Turull. I van, des de llavors van tenir una bona amistat perquè els violinistes és bastant habitual, tot i que són molt com els tenors, hi ha una gran rivalitat a veure qui toca millor, però en aquest cas també hi havia un molt companyerisme d'intercanviar com fas això, la digitació, etc. I llavors en aquests inicis que feia del periodisme, doncs Xavier Turull un dia en una classe de violí em va advertir, diu, vindrà Ruggero Ricci a fer unes masterclass al Forja, a Tarragona. Dic, al Forja, Ruggero Ricci, és una mica surrealista, perquè tenia el seu fill, un dels seus fills vivia al Forja, era un pianista i es va establir allà amb la seva dona, i als estius feia classes. Doncs, evidentment, vaig anar al Forja a entrevistar-lo, va ser meravellós. Hi ha un fet també bastant important en aquell moment, que és que jo doncs, tenia relació doncs, amb el luthier David Beguer, i com que el David tenia uns violins, estava fent uns violins en aquell moment, i vam dir, home, agafem els violins i cap a veure el Ruggero Ricci, que per nosaltres era mític. Era el Ruggero Ricci, cal recordar que abans de ser un virtuós del violí, es va fer famós perquè va ser el primer a tocar els 24 capricis de Paganini sense la versió d'acompanyament de piano, sinó amb la versió original de Niccolò Paganini, amb violí sol, i els 24 seguits de memòria, amb tot el que comporta de focs artificials. Sí. I això va marcar realment un capítol molt, molt fort de la meva vida, perquè bueno, no només vam poder fer l'entrevista, sinó que li va comprar un violí i vam establir una amistat. Va ser una persona impressionant de conèixer. Evidentment, ell tocava amb un Guarneri del Gesù meravellós. Vam estar a Salzburg, anàvem sempre a veure'l. I bueno, amb Stradivarius, en fi, era una altra dimensió, no? I a part era un home que per una banda era així com tímid, tancat, era molt baixet, com tenia un físic molt estrany en aquest sentit, perquè era molt llatí, no? Així petitet i no era... Però bueno, la manera seva de tocar... És que jo no he sentit mai un violí com... Per mi és com quan parlo d'Alicia La Rocha, no? O sigui, és una noció de l'interpretació del violí fora d'aquest món, no? Única.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Mònica Pagès i Santacana, escriptora i periodista musical.
1: Últimament m'agrada molt provar de fer hort al Berguedà, perquè ja porto 7 anys fora de Barcelona, sóc de les que va migrar a comarques, a fora, primer el Ripollès, ara estic al Berguedà, i he tingut la sort de remenar una mica la terra i que gent que en sap molt m'ensenyés una mica, i ara doncs intento plantar 4 cols, això m'agrada molt. A banda de que m'agrada moltíssim llegir, evidentment, i estar en contacte amb la natura, i l'escriure, no? L'escriure realment sempre acompanya de totes maneres, sigui per la professió, sigui per necessitat o sigui per inspiració.
2: I li preguntem a Mònica Pagès.

0: és què significa l'escriptura per ella.
1: Clar, l'escriptura dona per molt, no és infinita. I jo, a part d'agradar-me molt practicar el periodisme, doncs potser en lloc de practicar la narrativa, des de que estic l'estat entre el Ripollès i ara el Berguedà, fora en aquesta alta muntanya, el Pirineu i Prepirineu, doncs clar, contactar amb la natura és molt impactant per a una persona que li agradi escriure. Realment és una font absoluta d'inspiració i de contemplació. I per això doncs, vaig tenir la necessitat o la idea de poder fer una revista sobre natura, que es diu Taga, amb la que faig amb dues persones que realment són claus en aquest projecte, que és la Marta Barceló i la Carles Carrà, de la llibreria La Lluerna i de la cooperativa Mas la Sala de Sant Pau de Segúries. Amb elles doncs, he pogut fer realitat una revista, aquesta revista, que són 4 números en paper a l'any, que ja hem fet el primer any, i la Taga l'hem titulat, el subtítol és La cultura de la natura. És la cultura està al centre i es veure totes les mirades que l'ésser humà té sobre aquesta natura. La mirada des de la pagesia, des de la ciència, la investigació, el medi ambient, l'ecologia, la mirada també des de la cultura, des de la gastronomia, i bé, i és una contemplació del territori i una elaboració literària doncs, bueno, molt interessant, que l'estic vivint molt, molt, molt, de manera molt feliç, la veritat. Bé, la llista acaba amb el que seria la meva fe, el meu credo, no sé, el meu... Jo soc, bueno, Richard Wagner per mi és la pedra angular de tot. Sí, i per tant doncs, he volgut triar el preludi del tercer acte del Tristany i Isolde, que comença amb uns baixos, amb uns violoncels, amb els contrabaixos, violoncels, bueno, tota la part baixa de l'orquestra, bueno, una mena de mar oceànica, amb un so oceànic meravellós. I he volgut triar Richard Wagner perquè realment per mi doncs, és el sol de tot aquest univers musical. Sí, sí, l'astre principal, sens dubte.

0: molt personal. Músiques per descobrir.
1: I l'altre tipus d'escriptura que, bueno, sempre l'he mantingut molt per mi, només l'he compartida amb aniversaris, algun casament important i quan és la poesia. Bueno, també val a dir que la poesia també l'he compartida amb músics, perquè és veritat que el Bergui Novar ha musicat 3-4 d'uns poemes que vaig titular Amoremes. I bueno, Tomàs Grau va dirigir, doncs, amb l'orquestra llavors Càmera Musical i la Marta Mateu aquests poemes Amoremes del Bergui Novar. I Xavier Bangarel, també tinc la sort, en aquest cas era més melòdic, però Xavier Bangarel va fer també una obra per cambra i narrador que es diu Set poemes de la vora del foc, que és tot el contrari del Bergui Novar, perquè són dos estils completament oposats, no? Molt, molt atonal, tant el cas de Bangarel, i molt experimental, i el cas, doncs, de Bergui Novar, que és la melodia inspirada que sempre té. Per tant, bé, en aquest sentit em sento molt afortunada. He triat un poema, si voleu, per acabar la setmana. Es blinca en l'aire com la corda d'una arpa, traient el so en cada salt, en les onades dels braços que alegen amb la morbidesa dels adormits. Brilla una espurna d'ull entre les dents i les mans s'obren el gest que la farà volar per sobre de tots els cors.
2: I amb aquesta poesia, escrita i llegida per Mònica Pagès i Santacana, acaben les llistes musicals de la nostra convidada. Al llarg d'aquests 5 dies hem conegut molt millor aquesta periodista barcelonina vinculada al món de la música, que s'ha mogut en àmbits molt diversos. Les col·laboracions en revistes, l'estudi de personatges i la posterior publicació de llibres, els comissariats d'exposicions, la recerca constant, les feines de comunicació... I aquest món tan divers li va arribar gràcies a la intuïció de Xavier Turull, excel·lent violinista i compositor, que va saber veure les aptituds que tenia la nostra convidada i la va dirigir a la Revista Musical Catalana. I així va ser com l'escriptura, que sempre l'havia apassionat, va convertir-se en vehicle de difusió de la música. I van arribar les entrevistes a Ruggero Raimondi o Jean-Pierre Rampal, entre moltes altres. Gràcies, Mònica Pagès, per apropar-nos al teu univers musical i gràcies per les teves investigacions, perquè ens han permès apropar-nos molt més a aquests personatges tan importants i que formen part d'aquest país. I, com sempre, agraïm a Pau Blasi aquests 5 muntatges musicals. Les llistes de recomanacions musicals de Mònica Pagès i Santacana les trobareu a la pàgina web de Catalunya Música i a la web del Molt Personal, a la plataforma 3CAT.
3: Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
4: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
5: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
7: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
6: Cinquè i últim capítol d'aquesta setmana dedicada al 1816 aquí al Sincronies de Catalunya Música. Hem viatjat en aquest any per segona vegada aquesta temporada perquè és un any tan prolífic pel que fa a obres musicals de compositors ben diversos: Rossini, Beethoven, Schubert, Donizetti, Hummel, Cherubini, Onslow, Spohr, Moscheles, Carl Maria von Weber, Forisek i tants altres, que ens ha vingut de gust de fer una segona tongada, cinc capítols més dedicada a la música que es va compondre o que es va estrenar aquest any 1816. Avui acabarem el nostre recorregut escoltant una obra mestra de Ludwig van Beethoven, la seva sonata per a piano número 28, l'Opus 101, i una descoberta que estem absolutament segurs de que serà d'allò més agradable i interessant. Música d'un compositor d'origen anglès però nascut a França, un compositor dilatant capaç d'escriure això.

Què, ho reconeixeu, ho endevineu? No és gens coneguda aquesta música. Evidentment és un quartet de corda i és d'un compositor que va néixer el 1784 i que va escriure aquest quartet de corda, un quartet en sol menor, pertanyent al seu opus 9, que és un recull de tres quartets, el 1816. Ell tenia 32 anys. Parlem de George Onslow, o George Onslow, perquè va néixer a Clermont d'Alvèrnia, al sud de França, el 1784, un compositor extremadament fecund pel que fa a la música de cambra, que va ser net del primer comte d'Onslow i descendent d'una il·lustre família aristocràtica. Fixeu-vos perquè el 1781, és a dir, 3 anys abans de néixer ell, el seu pare, Edward Onslow, que era membre del Parlament anglès, es va veure compromès en un escàndol homosexual i va haver de marxar de la ciutat de Londres on vivia. Es va establir a França, es va fer catòlic i es va casar 2 anys més tard, el 1783, amb Rosalie de Vourteil de Brantôme. Un any després va néixer el nostre protagonista, George, el 1784. De fet, ell va ser músic i els dos germans petits van ser pintors. I avui explorem la trajectòria de George Onslow, un compositor a l'ombra, però remarcable i que val la pena reivindicar. Quan va esclatar la Revolució Francesa el 1789, George Onslow tenia 5 anys i el seu avi se'l va endur cap a Londres, d'on venia, de fet, la família. Allí va rebre una educació de gentilhome, pràcticament noble. Va aprendre el piano amb 3 excel·lents mestres, Hülmandel, Dussek i Kramer, que vivien a Londres, i quan va tornar a França es va decidir definitivament a dedicar-se a la música, tot i que pel seu ascendent nobiliari aristocràtic no li feia falta viure d'això. Va passar també 2 anys a Alemanya, va començar a compondre de forma autodidacta i després, conscient de les seves llacunes, va treballar la composició amb Anton Reicha quan aquest es va instal·lar a la ciutat de París el 1808. Encara no hem arribat al 1816, que ell tenia 32 anys. Aquest mateix any 1808, George Onslow es va casar amb Delphine de Fontange, que era descendent d'una cèlebre favorita del rei Lluís XIV de França. El matrimoni va viure en una certa austeritat fins que una important herència els va treure de qualsevol estrató. Van viure a París, on passava molts mesos d'hivern, i també a les seves terres a Chalandrat, a Auvèrnia, el castell que tenia heretat de la família, on es dedicava a oferir grans sessions de música de cambra amb música com aquesta. Aquesta que estem sentint és una altra de les obres d'aquesta època, és el seu opus 9, un altre quartet de corda. No és el que sentirem a continuació, és un quartet que dura uns 20 minuts, el quartet en sol menor. Sapigueu que el va compondre quan tenia 32 anys i passava la major part de la seva vida a la seva ciutat nadiua, a Clermont d'Auvèrnia, tocant el piano i el violoncel, fins i tot en un conjunt orquestral format per aficionats. La música de cambra va ocupar gran part de la seva producció. Va escriure un enorme nombre de quartets i de quintets de corda i també de trios, quintets i sextets amb piano i música de cambra per a instruments de vent. Va ser molt prolífic. De fet, va tenir en el món musical una fama i una consideració important. També el va unir una amistat recíproca amb Héctor Berlioz, a qui va conèixer estant a París. El 1830, Onslow va ser escollit membre honorari de la Societat Filarmònica de Londres. I el 1842, quan tenia ja 58 anys, va ingressar a l'Acadèmia de Belles Arts de París. George Onslow va morir amb 69 anys i va fer unes quantes òperes, 4 simfonies, però bàsicament música de cambra. Fixeu-vos, agafeu-vos fort. 36 quartets de corda, 10 trios per a piano, violí, violoncel, 34 quintets per a corda, una sonata per a piano i 2 sonates per a piano a 4 mans. I què? Pràcticament no en coneixem cap i és una autèntica llàstima i una injustícia sentint música com aquesta.

I és per això que volem recuperar-lo i explicar-vos en detalls de la biografia i de tota la seva producció, perquè és un autèntic desconegut, insistim, és un compositor coetani de tots aquests que hem estat tractant, per exemple, de Rossini, però també de Schubert, fins i tot de Beethoven, de Donizetti, de Hummel, de Cherubini. George Onslow, val la pena descobrir-lo. Sapigueu que hi ha enregistraments, bàsicament de la seva música de cambra, tot i que les seves quatre sinfonies van ser interpretades amb èxit a Alemanya. Però, curiosament, quan les va fer escoltar als concerts del Conservatori de París, l'acollida va ser glacial, gèlida. Va ser a la ciutat de Leipzig on el van reconèixer veritablement. Mendelssohn el tenia en molta consideració i li va cedir

fins i tot en alguna ocasió la batuta dirigint l'orquestra. Schumann li va dedicar també articles elogiosos a la seva revista i els editors locals Breitkopf i Hertel van publicar, de bon grat, les seves obres de cambra. Això sí, la indiferència dels seus compatriotes, dels francesos, va enterbolir una miqueta els últims anys de la seva trajectòria.

I és que durant molt de temps se'l va considerar un amateur distingit. Sens dubte, Onslow no tenia la necessitat de manifestar-se en públic, ni de tocar ni de fer concerts per viure, ni tan sols de vendre la seva música editada. Era una personalitat un pèl altiva. Va ocupar una posició aïllada en el món musical de l'època. No es va integrar en aquesta vida musical parisenca, tot i que Billo i Havenek tocaven sovint les seves obres. De fet, no va practicar mai els gèneres que estaven de moda en aquella època romàntica. No va escriure romances ni música virtuosística per a piano, no va fer simfonies programàtiques ni grans òperes. No obstant això, va deixar 83 números d'opus, bàsicament de música de cambra, entre els quals destaquen aquests 36 quartets de corda que us hem comentat i dels quals n'estem escoltant alguns tastets, concretament dels que va escriure el 1816. A Onslow li agradava la música de cambra amb molta passió. Ell mateix tocava molt bé el violoncel i, especialment en els seus propis quintets, tocava la part de violoncel que estava escrita amb molta precisió i destresa i molt exigent. De fet, també va exigir en algunes de les seves obres el contrabaix, a qui li exigia molt virtuosisme. I sembla ser, diu la llegenda, que un dia un cèlebre virtuós del contrabaix, Dragonetti, va tocar admirablement a primera vista la part de violoncel, no pas de contrabaix, d'un dels quintets de Onslow, i quan el compositor ho va escoltar, va quedar absolutament encantat i va confiar, a partir d'aquell moment, al contrabaix, per a qual gairebé no havia escrit mai música de cambra, un paper protagonista en aquestes obres per a corda. George Onslow, tota una descoberta. Doncs ara sentirem un dels quartets de corda de l'Opus 9, que és el recull de tres quartets que va compondre precisament el 1816. El sentirem sencer en quatre moviments. Sapigueu que en les seves primeres obres es va inspirar visiblement en els models clàssics. Bàsicament admirava Mozart. Més endavant va passar a ser un fervent admirador de Beethoven, que també el va influenciar. És l'únic representant de la tradició de la música de cambra vienesa a París, i això va passar durant dècades. És a dir, allò que havia fet Haydn, Beethoven i Schubert fins al 1820, i el que havia fet Spohr, Schumann i Mendelssohn fins a la dècada dels 50, ell ho va fer a la ciutat de París amb la música de cambra. No hi havia ningú que fos tan prolífic en aquest gènere. La forma és impecable, l'encant melòdic és indiscutible i el moviment, el vigor i tota l'energia rítmica és excepcional en la seva música. I ara ho podrem comprovar escoltant aquest quartet de corda en sol menor de l'Opus 9 en quatre moviments: Allegro, Andante, Menuetto i Agitato. 20 minutets encara no de bona música de cambra de George Onslow, que ens interpreta el quartet Manderling.

0: Què us ha semblat? Quina descoberta! Música d'aquest compositor, George Onslow, d'origen anglès, però nascut a Clermont d'Auvernia el 27 de juliol de 1784. Per tant, aquest any 1816, George Onslow tenia 32 anys. Acabem de sentir precisament un dels quartets de corda de l'Opus 9, tres quartets que va compondre l'any 1816. Aquest era el quartet en sol menor, en quatre moviments, Allegro, Andante, Menuetto i Agitato. Ens l'ha interpretat el quartet Manderling. No em direu que aquesta música de cambra no mereix més atenció, més enregistraments, més atenció per part dels intèrprets i ser programada en els escenaris de concerts de casa nostra.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.

I aquesta música que estem escoltant, aquesta meravella que sentim per a piano, és la sonata per a piano número 28 en la major, l'opus 101, de Ludwig van Beethoven, composta a la vila de Baden, al sud de Viena, durant l'estiu de 1816. Una obra que va ser dedicada a la baronessa Dorothea von Erdmann, que no només era una molt bona amiga de Beethoven, sinó que era una de les seves deixebles més avantatjades. Es veu que era molt bona pianista, Dorothea von Erdmann. Aquesta sonata, opus 101, la número 28 de les 32 que va compondre, es considera com la primera de les sonates del període tardà de Beethoven. I, de fet, com a curiositat, també us direm que aquesta va ser l'única de les seves 32 sonates que Beethoven mai no va poder escoltar públicament, perquè no va poder assistir al concert del 1816, on l'obra va ser interpretada, per cert, per un pianista que no era professional. Era un funcionari de banca que es dedicava també a fer música. Pot ser millor que Beethoven no l'hagués escoltat.

Sapigueu també que aquesta sonata, que Beethoven no va poder escoltar mai en concert, és l'única que no va escoltar, va ser publicada l'any següent, el febrer de 1817.

set a l'editora Steiner a la ciutat de Viena amb el seu número d'opus definitiu, el 101. I val la pena assenyalar un parell d'elements curiosos d'aquesta sonata. Es tracta de la primera sonata que Beethoven mateix

Estrena de l'obra Uccelli et altre cose de la compositora lituana Justeja Nulitė, un encàrrec de la ràdio de Hessen per aquest concert de la Biennal Kresk de Música Actual a càrrec de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigida pel nord-americà Brad Lappmann. Un concert que celebra els 90 anys del compositor nord-americà Steve Reich, un dels pioners del minimalisme, un terme aplicat prèviament a les arts visuals i que en música s'utilitza generalment per designar un corrent de música contemporània que va aparèixer a la dècada del 1960 als Estats Units amb els compositors Lamont Young, Terry Riley, John Adams, Philip Glass, Steve Reich i a Anglaterra amb Michael Nyman. La música minimalista es desenvolupa a partir de la reiteració de frases o unitats més petites, com ara figures o motius. No hi ha desenvolupament musical, sinó que les frases presenten variacions, subtils i graduals, al llarg d'extensos períodes, limitats normalment a la simple repetició. L'harmonia és consonant dins una tonalitat funcional. I un dels clàssics de música minimalista per cor i orquestra és la monumental cantata de Steve Reich, The Desert Music, la música del desert. Una partitura del 1983 que, amb textos de William Carlos Williams, presenta una metàfora de tot allò que la ciència considera comportament de xam. Els textos de Williams, que va triar Reich, són del període posterior als bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki, una època en què la bomba atòmica projectava la seva ombra sobre el món. La música revela el xoc entre els desitjos humans i els interrogants que planteja la nostra consciència, una tensió que es troba al cor de l'obra poètica de Williams, The Desert Music. El desert té aquí un significat ambigu. Pot ser un lloc real, un buit interior o una visió del futur. A la cantata, Reich hi fa servir els patrons repetitius tan característics de la seva música i hi introdueix canvis mínims i continus. Això fa que la partitura evolucioni com si es mogués a càmera lenta. La seva tècnica del phase shifting, el desplaçament de fase, evoca el moviment de grans estols d'ocells o bancs de peixos. L'obra comença de manera semblant a la resta dels 5 moviments que conté. Un piano o un instrument de percussió de làmines marca el pols, mentre un altre piano o una marimba s'hi incorpora gradualment tocant en els contratemps. Veureu també que la percussió sona al llarg de tota l'obra, amb compassos complexos i variables com ara el 5x8 o el 6x3. A punt per sentir aquesta obra de gairebé 50 minuts de durada. És la cantata de Desert Music, la música del desert de Steve Reich, amb els Synergy Vocals i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt sota la direcció de Brad Lappmann.

0: The Desert Music, la música del desert, una cantata per cor i orquestra del compositor nord-americà Steve Reich, un dels grans pioners del minimalisme i que demà farà 90 anys. Amb motiu d'aquesta efemèride, la ràdio de Hessen ha presentat aquest concert especial per celebrar el seu aniversari. Un concert del Festival Kresk Biennal de Música Actual Frankfurt Rhein-Main a càrrec dels Synergy Vocals i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt i amb el director nord-americà Brad Lupman al capdavant, que a la primera part han presentat una obra d'estrena de la compositora lituana Justeja Nulite. La ràdio de Hessen ha compartit amb nosaltres aquest concert enregistrat al febrer del 2026 a la seva sala de concerts a Frankfurt. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit tindrem l'ocasió de sentir el pianista Paul Lewis, que ens oferirà la sonata en sol major Fantasia, opus 78 d'Och 894 de Franz Schubert, una obra de l'any 1826. És l'última sonata de Schubert publicada en vida del compositor. Robert Schumann la va descriure com la sonata de Schubert més perfecta en la seva forma i concepció.

0: Un enregistrament de l'any 2011 en què el pianista Paul Lewis interpretava la sonata en sol major Fantasia, opus 78 d'8894 de Franz Schubert.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: L'Auditori obre temporada de cambra amb una declaració d'intencions. Tradició i contemporaneïtat en diàleg viu.
3: De l'arquitectura del barroc amb Bach a la intensitat del segle XX amb Cortàc.
2: I la veu de Leonor Martínez integrada en una trama de cordes que travessa segles.
3: Entrades a auditori.cat.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som divendres 2 d'octubre, hem arribat a les portes d'un nou cap de setmana i per treure'n el màxim profit us recomanem que no us perdeu tot el que us explicarem avui a l'assaig general, com sempre, des d'ara i fins a les 7.
2: I ara mateix apuntem de què i amb qui parlem avui.
3: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui, per començar, ens acompanyen Manuel Luque, Edi Mejía i Arturo Hinze. Tots tres formen el projecte The Unknown Path, un treball que reivindica l'exploració sonora i altres coses que ara comentarem i del qual avui ens n'oferiran un tast en directe. Per tant, Manuel, Edi i Arturo, bona tarda i molt benvinguts.
4: Molt bona tarda.
5: Gràcies. Hola.
0: També coneixerem una jove flautista, Sofia Neugebauer, que ha estat convidada per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona per actuar com a

0: solista en el concert que oferiran aquest diumenge a la tarda al Palau de la Música.
1: Seguirem amb un repàs del més destacat que ja s'ha pogut anunciar de la nova temporada de Jazz Terrassa, que, com sabeu, té el seu epicentre a la nova Jazz Cava de la ciutat vallesana i que enguany, a més de ser aparador doncs, de propostes noves i d'artistes consagrats, se suma a la celebració dels centenaris de John Coltrane, Miles Davis i Ray Brown.
0: I també diumenge a la tarda, però a l'Auditori, podeu anar al concert que celebrarà el 40è aniversari de l'Orquestra de Cambra Catalana. Per parlar de la trajectòria d'aquesta formació i del programa que han preparat per celebrar-ho, ens acompanyarà als últims minuts del programa el seu director Joan Pàmies i també el violinista Marco Fiorini, que actuarà com a solista en la interpretació d'un dels concerts de Johann Sebastian Bach. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de divendres. Sense més preàmbuls, comencem.

0: Doncs avui ja ho hem anunciat ara al sumari. Ens disposem a saber detalls del treball que ja sona de fons, un disc del projecte The Unknown Path, que surt justament avui publicat, que reivindica la llibertat expressiva i que traspua doncs, ganes d'explorar. Això és jazz experimental. Li podem posar aquesta gran etiqueta després, si voleu, ho podeu desmuntar sí. Tot, eh? Però per situar-ho una mica. Per acabar-ho de situar, direm que s'ha editat amb el subsegell, per dir-ho així, de Sidepool, del segell Underpool, i doncs, per això tenim avui els protagonistes que acabem de presentar. Ells són, recordem-ho, Manuel Luque, Edi Mejía i Arturo Hinze. I bé, no sé si us ha agradat aquesta mini presentació que hem fet,
1: sí,
0: però vaja.
1: Està superbé. Sí, estem molt contents. Nosaltres, normalment, quan presentem la música que fem, diguem que és jazz contemporani, només per a dir que, bueno, que és una cosa que estem fent ara mateix i que al final hi ha molta experimentació en molts llocs i no sempre necessàriament és la paraula que... De vegades la paraula experimentació sembla que fa una mica de por. I llavors preferim dir que és jazz contemporani, però fem una mica d'exploració sonora i de trobar noves textures sempre que podem.
0: De fet, el nom del projecte ja ho suggereix, no? The Unknown Path, que és aquest camí... desconegut i justament per explorar, no?
1: Totalment. De fet, una mica també per això és que el van posar aquest nom i és també algo que sempre treballem de fer als concerts i quan toquem en viu perquè bueno, el disc estem molt contents amb el que vam enregistrar, però després al directe sempre volem com continuar explorant i trobar nous espais en els que podem bueno, contar aquestes històries i fer música d'una manera una mica diferent cada vegada.
0: Clar, és la qüestió que sempre surt, no? Justament amb una cosa que... amb una proposta que experimenta, no? Que va trobant nous camins, fins a quin punt... Pot ser molt diferent un concert del que hi ha al disc, clar.
1: Totalment. Al final, per a nosaltres el disc va ser una fotografia del moment en el qual el vam gravar i creiem que era molt important fer-ho d'aquesta manera per poder reflectir una mica el que volíem fer amb el projecte. Però després no volem que la gent vingui als concerts i escolti el disc, perquè per això ja està el disc. Llavors volem fer que cada concert també sigui una mica una experiència única en si mateixa i de fet nosaltres ens donem moltes llibertats per poder jugar amb la música, amb les cançons, amb les formes i la manera en la que també doncs, toquem els instruments, també depèn una mica de l'espai, de l'audiència, o sigui, de com sigui l'energia en el lloc en el qual actuem. I llavors sempre es tracta de ser-hi en el moment en el que hi som i poder fer música en aquest moment.
0: Uh-huh. Aprofitem per recordar que penso que és dimarts, dia 6, sou a Casa Figari, a Barcelona,
1: sí.
0: I després aneu a Mallorca, per exemple, no?
1: Sí, uh-huh. Això és. Hi serem a Casa Figari el dimarts 6 i després el dijous...

0: una ciutat que es diu Sant Luis Potosí, i ells els coneixen d'allà des de fa molts anys, o sigui, van créixer junts allà i eren amics ja des d'allà, i després van venir a Europa i Arturo es va anar a Maastricht, als Països Baixos, a estudiar un grau superior, on ens vam conèixer, jo també vaig anar allà, i vam ser de la mateixa promoció, del mateix any, i llavors ja tocàvem i fèiem alguns concerts, algunes coses, i després quan jo vaig venir aquí a Barcelona vaig conèixer l'Edi, i llavors un parell d'anys després l'Arturo es va mudar també aquí a Barcelona, i va ser un moment de dir, bueno, tothom té com aquestes cordes una mica que sembla que ens posen al mateix lloc, i llavors jo vaig dir, hòstia, pues fem una mica d'un projecte junts. I bueno, de provar, només al principi va ser provar i va ser com, bueno, pues ens juntem a tocar perquè ens coneixem tots d'un lloc o d'un altre, no? I va ser algo que ja des de la primera vegada va ser molt màgic i molt intens, i jo vaig dir, bueno, això estaria molt bé poder continuar-ho i poder fer un projecte d'això, i no sigui, ells sempre han sigut super... van apoyar tot i van ser-hi allà per aprofitar l'oportunitat també de poder fer música junts, i llavors, bueno, vam decidir fer aquest disc, i ara és només el principi d'aquest grup, i esperem que siguin molts anys i moltes aventuracions.
1: El principi d'aquesta aventura musical, que per cert, no hem dit el títol del disc, The Solitude of the Hopeful Desire, que vol dir, que ve a dir, doncs aquest desig d'esperança
0: sí.
1: Porta molta solitud, perquè un es troba molt sol de vegades, no?
0: Sí.
1: És... Tenint esperança en aquest moment vital en el que estem tots.
0: Clar, va ser realment, o sigui, la música va néixer de moments de tots tres bastant foscos i bastant difícils dels últims anys, i de coses que ens han passat a nivell personal, a nivell professional, a nivell social també, i de coses que ens han afectat doncs com a membres d'una societat també, que de vegades sembla que està una mica boja, i llavors tota la música té un aspecte reflectiu d'aquestes coses. No és només voler expressar un sentiment d'esperança perquè sí, però realment és a dir, bueno, és que venim d'un moment molt fosc i molt difícil, però volem encara creure i creiem que és possible fer les coses millor i trobar-nos un món on un món millor, on puguem viure i puguem ser una mica més lliures i més persones al final, també.
1: Hi ha una frase que dieu dins del disc, no? És a dir, fem una negació rotunda a formar part d'una cosa en la que no creiem.
0: Totalment.
1: Imagino que us referiu a aquest moment social, col·lectiu, on sembla que...
0: Sí.
1: Que res té sentit, de vegades, no?
0: Sí, sí, sí, bueno, de fet, clar, o sigui, és realment una posició molt personal, també com a artistes i com a músics professionals que tots tres som i que ens dediquem a això d'una manera professional, de dir, bueno, que sabem com estan moltes coses i que hi ha moltes coses que no estan bé, però nosaltres no volem ser part de certs moviments o de certes idees a les que no coincidim. O sigui, nosaltres creiem en un món que sigui plural, que sigui on tothom pugui tenir la seva vida sense tenir cap mena d'odi o de discursos que els neguin com a persona, i creiem que, bueno, que això també s'ha de lluitar, i també s'ha de dir, bueno, que nosaltres no som part d'això. I també a nivell artístic, vull dir, nosaltres reivindiquem una mica tenir la llibertat per poder explorar i per poder, des del respecte i des de l'amor per a la música i per a la gent amb la que toquem i per a l'audiència, però tenir la capacitat també de poder explorar i poder trobar nous espais on continuem desenvolupant-nos com a persones, i no solament mantenir-nos al mateix lloc, diguéssim.
1: D'anar doncs, creixent o evolucionant, no?
0: Sí.
1: Però de totes maneres, aquests espais els heu trobat, no? Per sort, no?
0: Sí, sigui sí, clar.
1: Teniu l'oportunitat de...
0: Sí,
1: sí. De dur-ho endavant.
0: Clar, sempre... jo crec que als músics sempre hi ha una manca d'oportunitats perquè mai sembla que serà suficient, i sobretot a una ciutat com a Barcelona, que és tan gran i que hi ha tantíssims músics, i de vegades sembla que no hi ha suficients espais o suficients oportunitats per poder desenvolupar una carrera, però encara hi ha espais. I també per això aquesta cosa de l'esperança del disc i de l'esperança que tenim com a persones i com a artistes, per poder dir que bueno, que sí

0: que existeixen aquests espais. I llavors només el que volem és que això continuï existent i que creixi una mica més i que pugui donar espai per poder realment crear una comunitat cultural i artística que sigui rica i que sigui més rica del que encara hi ha ara, que ja està superbé. O sigui, Barcelona, realment, jo crec que tots tres estem d'acord que és una ciutat a la que hi ha molta escena musical, hi ha molt talent jove, que crec que és molt important també donar l'espai, i bueno, és una ciutat que realment està molt viva en aquest aspecte.
1: Mm-hmm. Tornant a aquest treball, no? A aquesta solitud, d'aquest desig d'esperança, musicalment, sonorament, si us preguntem com funcioneu? És a dir, aquí com neix una peça? Suposo que cada peça té la seva història, clar.
0: Sí.
1: Però perquè ens fem una idea d'aquesta exploració, com funciona?
0: Bueno, jo crec que canvia molt depenent de la cançó, diguéssim, o de la peça, no? Hi ha moltes cançons i moltes del disc, diguéssim, que sí que hi són allà per un factor externe i que han nascut d'una inspiració externa i que després han agafat una forma i una manera de funcionar dins el projecte. Hi ha altres que han sigut més improvisacions col·lectives o individuals que després s'han convertit en una altra cosa i s'han quedat allà al disc, perquè hi ha també improvisacions lliures, diguéssim. I no hi ha una jerarquia de grup, diguéssim, de dir un és el líder a nivell musical i, per tant, és el que mana sobre la resta, sinó que sempre hi ha una intenció de conversació i de generar aquest espai per poder existir tots tres i tenir una veu conjunta, perquè al final la intenció del grup és poder crear un grup en si mateix que sigui tots la influència de tots tres, diguéssim. O sigui, que realment els tres hi som allà i toquem per fer alguna cosa junts.
1: Mm-hmm. I on es reflecteix la personalitat de tots tres, suposo.
0: Això és, clar, clar, clar, clar. Sí.
1: Uh-huh. Comença amb un tema que es diu resiliència, per exemple. Hem començat amb paciència,
0: sí.
1: Que, no sé, ens ha semblat que també és una cosa important a reivindicar avui en dia. Acaba amb el árbol i el bosque,
0: sí.
1: Que m'imagino que aquí també deu tenir també un sentit metafòric.
0: Sí, hi ha bueno, totes aquestes, ja que les has mencionat, resiliència, paciència i després renuència, són tres cançons que jo vaig composar pensant una mica en, diguéssim, el que jo dic com el procés de determinació personal. Només ve a dir que, bueno, per fer les coses s'ha de tenir paciència, després han de passar coses quan han de passar i llavors renuència és una paraula en castellà que diu activament com no voler formar part d'algo, que també crec que era important, no? Com el dir, bueno, jo fem això però no vull fer això, i llavors també poder tenir aquesta cosa de decisió. I resiliència és, diguéssim, el moment després d'aprendre de les coses que passen i de com això ens pot fer més forts o, senzillament, bueno, aprendre d'elles per poder seguir caminant el camí que tinguem en la vida, no? I llavors, bueno, també totes tres es poden moure una mica perquè no totes han de ser el mateix ordre, però sí, és això. I l'àrbol i el bosque ve d'un dit en castellà, que jo no sé si en català també és, suposo que sí, que és una cosa que es diu algo així com que l'àrbol no te deje ver el bosque, que ve a dir com que, bueno, que les coses a vegades, i també perquè vivim en aquest món tan ràpid, les coses petites no ens deixen veure la resta de coses. I realment la imatge gran de la vida com en aquest nivell. I llavors, com també per en recordar-nos una mica i per acabar el disc en un to una mica més positiu, perquè la cançó és una mica més alegre, diguéssim, també era per això, per recordar-nos de tenir una visió global de les coses, que és molt important per poder seguir fent camí.
1: Doncs hem fet una mena de perfil d'aquest projecte que es diu The Unknown Path, que, per exemple, dimarts es podrà veure en directe a Casa Figueri de Barcelona. I ara el que voldríem és que ens feu aquest concert particular per nosaltres i per l'audiència, evidentment. Què ens heu preparat per tocar aquí?
0: Doncs avui tocarem una composició de l'Arturo,

0: Doncs així sona aquest projecte The Unknown Path, integrat per Manuel Luque, Edi Mejía i Arturo Hintze. Moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa.
1: Moltes gràcies.
0: I que seguiu amb molta sort amb el projecte.
1: Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya Música.
2: Linkat.
4: Linkat.
2: El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
5: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
4: Linkat.
2: A Catalunya Música. Assaig general. Cada tarda a les 6 amb Marta Lanau i Albert Torrents.
6: Falten 5 minuts per 6:45 quan reprenem el fil del programa. Com hem anunciat en el sumari, fent un cop d'ull al proper concert de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona aquest diumenge al Palau de la Música. N'hem parlat amb la solista convidada, Sofia Neugebauer.

0: El concert de què hem parlat tindrà lloc aquest diumenge, dia 4, a les 6 de la tarda al Palau de la Música. Com tots els del cicle de la JOSP, és solidari, en aquest cas a benefici de l'Associació de Familiars amb Malalts d'Alzheimer de Barcelona.
1: Doncs les impressions de Sofia Neugebauer ens han portat fins aquí i quan passen 3 minuts de 6:45, seguim repassant l'actualitat. I destaquem que el Cor de Cambra del Palau de la Música estrena diumenge la nova producció pròpia Badavals.
0: A les 12 del migdia es presentarà aquest programa dedicat a música escrita per ser ballada que també pot ser cantada, que parteix de la idea de coreografiar els valsos amorosos de Brahms. Sota la direcció de Xavier Puig, amb direcció escènica i coreogràfica d'Anna Romaní, la participació de dues ballarines professionals i Jordi Armengol i Maria Mauri al piano a quatre mans, s'interpretaran també obres d'Elgar i Sibelius.
1: La setmana que ve a l'ESMUC, classes magistrals de Hannalina Apamäki.
0: La professora de cant clàssic i pedagogia vocal finlandesa, procedent de la Universitat de les Arts d'Helsinki, compartirà una classe magistral els dies 5 i 6 d'octubre. Les sessions tindran lloc en horari de tarda a la sala de cor del centre.
1: Mila Trani i Andrea Jiménez, protagonistes al Festival Natures.
0: Demà i diumenge a l'Alzina de l'Aguda, a la Noguera, tindrà lloc la 6a edició d'aquest festival, que reuneix propostes de dansa, música, arts visuals i altres manifestacions artístiques i les vincula a la natura i al món rural. La cantant d'origen italià Mila Trani és una de les propostes d'enguany amb una actuació amb el seu quartet i també s'ha programat l'espectacle Sibilla de la ballarina i coreògrafa Andrea Jiménez, que reflexiona sobre el paper de la dona percussionista en la transmissió oral. El festival també inclou una passejada immersiva, xerrades i tallers.
1: I el projecte Torna Viaje Trio dissabte a la sala Jambori.
0: El local barceloní acollirà una actuació del projecte liderat pel bateria Gonzalo del Val, que reuneix amb el trompetista Reinald Colom i el contrabaixista Javi Gallén. El projecte, que pren el nom d'un disc de Gonzalo del Val, on hi participa el trompetista català, concentra tres dels noms més destacats del jazz contemporani més proper. L'actuació tindrà dos passis, a les 7 i a 9:15 del vespre.
1: I seguim en jazz, ara repassant el que vindrà les properes setmanes a la nova Jazzcava de Terrassa.

0: Amb el projecte Manteca Abstracta, liderat pel trompetista Oriol Vallès, aquest vespre arrenca la nova temporada estable de la nova Jazzcava de Terrassa, una programació que impulsa el Club de Jazz Terrassa per omplir durant el curs l'emblemàtic local de propostes que combinen el talent jove i proper amb algunes figures reconegudes de l'escena internacional. La nova programació, prevista perquè duri fins al juliol, arriba plena de propostes suggerents, algunes de les quals coincideixen amb la celebració de dos grans centenaris, el de John Coltrane i el de Miles Davis. Pel que fa al talent local, aquest és un dels punts sobre els quals pivota la programació de les primeres setmanes de la temporada. Així ho explica Susana Carmona, coordinadora de Jazz Terrassa.
1: Aquest mes d'octubre hi ha especialment una mirada cap al talent local. Hi ha molts projectes que sorgeixen de músics de la ciutat i en aquesta línia les jam sessions començaran el dijous que ve amb l'Alba Ruiz, per exemple, el Pol Xavier Ballarín, també músic terrassenc, que a més no ha estat mai obrint una jam session, el trombó i que té pensades algunes sorpreses, i després altres músics amb el taller de músics que col·laborem amb les jam sessions o altres formacions com Paral·lel 40.
0: Un altre músic terrassenc, el contrabaixista Xavi Castillo, també serà protagonista d'aquesta programació i en aquest cas commemorant un altre aniversari, el centenari del contrabaixista Ray Brown. Ens aturem, doncs, en els concerts que tenen a veure amb les efemèrides esmentades. Cronològicament, el primer, programat pel dia 17 d'octubre, titulat Avui ha vingut en John, rememora la figura de John Coltrane. El bateria Pau Bombardó, impulsor de la proposta que també ha estat programada al festival L'Hora del Jazz, en parla així.
2: El John Coltrane, la seva obra que va arribar a dalt del cim va ser el Jan Steps, que és del 1959.

que és l'any que es crea el Jazz Terrassa. O sigui, el John Coltrane, aquí al Jazz Terrassa, vam tenir sempre aquest acolliment perquè gran músic, que ha deixat aquesta empremta tant musical com espiritual en els músics i el públic de jazz. I llavors ens complau presentar-ho aquí. Serà el segon concert que farem amb aquesta formació, amb aquest quintet que portem amb el Carles Pineda, que és el saxo alt, però després, sobretot, el Ramon Cardo, que és aquest músic valencià, també veterà, i que és un dels màxims especialistes coltranians que hi ha ara, en Joel González, que també és un músic més jove, aquest, que ha estat molts anys visquent a Nova York, però ara ha tornat, que també és un especialista en Mike Oettinger, el pianista d'en John Coltrane. Per tant, nosaltres aquí tocarem un repertori que cobreix les diverses èpoques de la carrera discogràfica de John Coltrane, que va més o menys des de l'any 55 fins al 1967. Temes diversos, temes de la seva època més tonal, que es diu, temes aquests de gran complexitat harmònica, i després també tocarem, que això es fa poques vegades, un dels moviments de la Suite Love Supreme, la seva obra magna.

0: Pel novembre, la programació a la Nova Jazzcava de Terrassa té previst un concert especial fent un doble homenatge a Miles Davis i John Coltrane de la mà d'una formació que integra els músics Adrian Cunningham, David Pastor i Ignasi Terraza. Un altre concert a la Cava terrassenca inspirat en John Coltrane tindrà lloc al desembre amb un projecte encapçalat pel músic Anton Jahl. I pel que fa a la commemoració de Ray Brown, el concert XC3 Remembering Ray Brown tindrà lloc el 23 d'octubre i el músic Xavi Castillo ens en fa uns apunts.
1: Tothom té clar que és el centenari de John Coltrane, però no gaire gent té clara que és el centenari de Ray Brown, també. Ha vingut aquí, ha anat a tot arreu i molt difícil seria trobar un gran músic que no hagi tocat amb ell o que ell no hagi gravat amb ell. I, a part, ja la seva última època, ell va formar el seu trio. I aquesta manera de trio ha sigut referent de molts trios d'avui dia. Clar, jo crec que és una figura molt important i a la que s'havia de fer un remembering. I per això ho faig amb un músic internacional, que és Christos Girolatzitis, que el torno a portar a la Cava, i després amb el Joan Casares, a la bateria.
0: La nova temporada de la Nova Jazzcava de Terrassa, un any més, també contempla les propostes de blues. N'és un exemple, un concert del guitarrista italià resident al Vallès, Andrew Ardo, programat el dia 16 al costat de la formació The Wildcats.
2: No podríem dir que és només blues, perquè ell veu del blues, però també veu de la fusió del jazz i tal. Per tant, enriqueix encara més el seu llenguatge i la seva proposta. I dins del que seria el blues amb Boogie Reunion, ja avançant-nos a algunes coses de programació, doncs tornarem a tenir el Lluís Coloma, que tornarà a estar pels Reis aquí a la Nova Jazzcava. Com sempre, farem aquest mit internacional i amb el seu trio doncs, també estarem amb aquesta línia de blues i boogie-boogie.
0: Entre els joves talents que presenten nous projectes a la Cava terrassenca, destaca el trompetista Saúl Andreu, programat en format de quartet, i en el capítol internacional, un dels noms que tornen al local és el pianista californià Bruce Barth, en aquest cas amb el saxofonista Piero Odorici com a convidat. D'altra banda, a la Nova Jazzcava també hi tornarà a fer parada el reputat flautista Jorge Pardo amb el projecte Trio de Reyes amb guitarra i percussió. La programació estable del local acollirà, com ja és tradició, una programació especial per l'època nadalenca, reunint veus com les de Laura Simó i Laia Porta, aquesta última acompanyada de la Freddy's Jazz Band, formació resident del local terrassenc des de l'any passat, que ja celebra 10 anys. Amb la presentació de la nova temporada, els detalls de la qual anirem seguint de prop, els representants del Club de Jazz Terrassa també han remarcat que ja treballen en la 46a edició del Festival de Jazz de la ciutat, que tindrà lloc del 26 de febrer al 19 de març.

Doncs situats a Terrassa, hem anat avançant una mica cap a 6:45. Ens queden encara uns minuts de programa que passarem en companyia de Joan Pàmies i de Marco Fiorini per comentar el concert que diumenge celebrarà el 40è aniversari de l'Orquestra de Cambra Catalana. Fem una petita pausa i de seguida el saludem.

Catalunya Música, Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Doncs sense més preàmbuls, diumenge a les 7 de la tarda, sala 2 de l'Auditori, hi haurà aquest concert de l'Orquestra de Cambra Catalana que celebra ni més ni menys que 40 anys ininterromputs de música i sempre amb en Joan Pàmies al capdavant. Bona tarda, Joan.
1: Bona tarda, Robert.
0: Avui també ens acompanya en Marco Fiorini, que serà un dels violins solistes que interpretarà aquest concert de Bach. Bona tarda, Marco. I bé, felicitats d'entrada. És una trajectòria que l'hem anat seguint de prop o de lluny, almenys des que fem el programa, i potser els últims anys no havíem parlat massa sovint, demanem disculpes, però que té molt de mèrit. No sé si, Joan, si ets una persona sentimental i aquests aniversaris rodons et porten a recordar molt els inicis i la trajectòria o no.
1: Bé, sí, d'una certa manera sí, lògicament. Recordes moltes coses, alts i baixos, moments bonics, altres de no tant, però sí. De totes maneres, en aquest, jo soc bastant optimista i el que he volgut en aquest concert, el que hem volgut, perquè sempre penso que sense la complicitat de tots plegats no haguéssim arribat fins aquí, i el que hem volgut, doncs, és donar una mica de, no un resum, però sí incidir en tot allò que ha estat important per a l'orquestra, de tal manera que el programa comencem amb una obra de Marc Ermengol, que va ser un dels membres fundadors de l'orquestra, actualment resideix a Xina, però s'ha escrit aquesta petita obra per començar el concert, aquesta, la Rústica. Després farem dues obres de compositors que per nosaltres han estat importants de la generació de 35, que són Salvador Pueyo i Jordi Cervelló. I a continuació tenim els solistes. En el cas anterior és la Marta Arbonès, que per nosaltres és una persona que treballem molt i a la qual el Jordi li va dedicar aquesta obra, aquestes cançons. I després tenim el Marco Fiorini. Marco Fiorini, que és l'hereu d'una saga, d'una important saga familiar catalana, el Cervera Millet, i que està molt lligat a l'orquestra des de fa molts anys. Primer a través del Montserrat, la seva mare va ser la meva mestra i persona i amiga entranyable, i després amb el Marco. I d'altra banda, hi ha l'altre solista, que és Joan Espina, que quan jo dirigia l'orquestra de Tàrrega, ell tenia 8 anys i va començar a tocar el violí. I actualment és un dels violinistes
0: de l'Orquestra Nacional d'Espanya, no?
1: Exacte, l'Orquestra Nacional d'Espanya. Per tant, hi ha
0: molts lligams.
1: Hi ha molts lligams, evidentment. I acabem amb una sinfonia de Mozart, que particularment va ser l'any 89, crec, la primera sinfonia de Mozart que jo vaig dirigir en una altra època i en una altra orquestra, evidentment.
0: Ja que, vaja, per al·lusió, ja que ens has parlat d'en Marco, no sé quina relació has anat tenint amb l'orquestra, si has col·laborat molt sovint, si has estat regular o més aviat quan pots, perquè tu vius a Itàlia, sí. Vius fora, però has volgut mantenir aquesta relació amb Catalunya, que no sé si evidentment per aquests llaços familiars o van més enllà d'això, és a dir, en Joan, suposo que hi ha també una afinitat musical, no?
2: Que sí. El meu lligam és molt fort i té molts anys, i puc dir tranquil·lament que

0: És tant un gran honor i un plaer poder participar en aquesta commemoració, aquest aniversari de l'orquestra avui dia, pensant que jo vaig moure els meus primers passos professionals gràcies al mestre Pàmies com a concertino de l'orquestra. I a seguir tota la vida, les diverses fases que atravessa la vida, sempre mai es va trencar, mai va caure. Sempre vam tenir aquesta liaison, podem dir,
1: sí,
0: que es va transmutar, naturalment. Ara som dues persones diferents d'aleshores. I això fa que el meu lligam amb aquesta iniciativa, aquesta realitat musical, sigui particularment fort. No tan sol així per el fet que la mare estava lligada amb l'amistat i profunda estima recíproca, perdoneu l'italià de tant en tant, però...
1: Ja.
0: Però també per aquest fet que la meva vida professional ha sigut acompanyada sin dels... Del començament, sin dall'alba, dal sorgere del sole, fins avui dia, que gairebé puc mirar, com a dir, una vida completa i que estan en cap a un final tranquil, vull dir, no tan en seguida. I això dona algo d'especial.
2: Mm-hmm. Ja que estem parlant amb el Marco, concert, Joan, has escollit el concert, és a dir, en Marco i en Joan interpretaran el doble concert, el concert per dos violins de Johann Sebastian Bach.
1: Sí.
2: És una obra que no sé si l'havíeu fet ja en temporada de l'orquestra alguna vegada.
1: Sí, s'havia fet moltes vegades, sí. El que passa que en aquest cas fer-ho amb el Marco i amb en Joan realment té un significat especial. Primer, perquè tots són magnífics, extraordinaris instrumentistes, però a part d'això, perquè des d'un punt de vista personal, sentimental, si tu vols, és molt important. I realment aquest matí hem fet l'assaig, ha estat una cosa tan agradable, tan bonica, no sé com dir, de vegades el fet de fer música va una mica més enllà, quan s'estableix aquesta, no sé, és gairebé com una forma de vida, no sé si em puc explicar, no, Marco?
0: Sí, jo la meva sensació aquest matí ha sigut, tocant amb Joan, primera vegada, ens vam conèixer avui, aquest matí, com si fos família. Alguna cosa normal, fàcil, i això és bastant raro. Increïble violinista, ma no és suficient ser un alt nivell professional. Aquesta facilità, aquesta cosa que qualsevol cosa t'entens i no necessites parlar, explicar, fer res. Un gest, només un so, i l'altre respon de la mateixa manera.
3: Sí,
0: i l'atmosfera en general, perdona, fantàstica. Després de tots aquests anys, com una maturità, una serenità de professionalitat, però che non necessita empenta, forza, res de violent, tra virgolette.
1: Mm-hmm. Sí, tot és natural. Jo crec que és una qüestió, no sé si... Això ho havíem parlat amb la mare, no? La respiració, la manera de respirar, de sentir. I això és fonamental. Quan sents això, tot flueix. Tot,
0: sí, sí.
1: Tot va.
2: Més concretament sobre el concert, suposo que preguntar a un violinista o qualsevol músic la relació que té amb la música de Bach, vaja, qualsevol instrumentista és fonamental, no? Amb aquest concert concret, suposo que com a violinista també l'has tocat moltes vegades,
0: sí,
2: no? M'imagino, no hi ha música fàcil o difícil, però quins són els, diries, els secrets d'un concert per a dos solistes?
0: Ah, no tinc una resposta per a aquesta pregunta. Em sap molt greu. El que sé és que aquesta música de Bach, com tota la gran música, la toques, la continues estudiant i no et cansa. I continues descobrint coses. Continues descobrint... Ah, però mira, aquesta dissonància, aquesta manera de tractar les veus. I no trobes la fi de tot això. I això és excitant, és fantàstic. És de debò el llenguatge perfecte per fer noves amistats.
2: Doncs hem sentit Bach, sentim també una mica de Mozart, que ens queden encara uns minuts per comentar aquest concert.

0: Aquesta és la sinfonia número 35, la Hafner. Si ho entres bé, o no sé si ho parlàvem fora de micròfon, amb altres aniversaris rodons havíeu interpretat també Mozart.
1: Sí, sí, sempre.
0: Sempre,
1: per,
0: eh?
1: Sí, per mi Mozart és... Bé, parlant de Bach,
0: sí.
1: Per mi Mozart és incomparable, és d'això. I aquesta sinfonia, jo la vaig fer la primera vegada l'any 89, amb l'Orquestra Simfònica d'Astúries, que jo dirigia en aquell moment, i... És com tancar tot un cercle, no? És a dir, començava aleshores la meva trajectòria com a dirigint orquestres i ara, després de 40 anys, volia fer això. A part d'això, és una sinfonia que realment és magnífica, té aquesta intenció, no? Avui treballàvem amb el Marco, jo he vingut d'Itàlia ahir i ens hem entès, Marco. Ens hem entès perfectament, perquè el començament no és fàcil. Quin caràcter dones aquí? Realment és... I... Bé, sí, faig Mozart sempre que puc.
0: I justament per això que has explicat, en quina mesura ets conscient que la dirigeixes diferent, segur, de fa 40 anys?
1: Perquè absolutament.
0: Ets una altra persona.
1: Res a veure. És una altra història. És que... Fa 40 anys jo era una altra cosa, era una altra persona, vull dir, evolucionat. Per tant, el que jo crec que és, en certa ocasió algú deia, tenia 30 anys i feia una sinfonia de Beethoven i deia, és una versió definitiva. Jo vaig pensar, que malament, si has 30 anys és definitiu, apaga i vam-nos. No, jo crec que la música és com la persona, vull dir, sempre està, sempre evoluciona, sempre, i això deia en Casals, i fins que no he tocat moltes vegades una obra en públic, no la començo a conèixer. I és evident, sempre descobreixes coses. I per tant, el que fas, el que feies fa 40 anys, no té res a veure el que fas ara. Uh-huh. I el que sí que puc dir que estic molt... com molt, molt agradablement sorprès és que la complicitat que hem establert amb la gent... Avui era el primer dia que venien els vents... Ja ens hem entès. Tot això s'ha comprès i això és fantàstic.
0: Ens queden pocs minuts. No sé si... Vaja, m'agradaria demanar-te, Joan, d'aquests 40 anys, amb què et quedes? Però suposo que em diràs que és molt difícil escollir un concert o una obra o un moment. O potser sí, que hi ha algun moment que t'ha quedat a la memòria, un moment màgic, amb una sala concreta o amb un repertori o amb una estrena.
1: Mira, moments màgics, jo crec que han hagut molts. A veure, un moment màgic va ser quan amb la Montserrat, amb la seva mare, a l'Auditori Nacional van fer el concert de Sort, que no és Sort, era el Chevalier de Sant George. Un altre dia t'explicaré la història, la coneixes?
0: No.
1: Ah, fantàstica història. Sí, Chevalier de Sant George va ser el que va escriure aquest concert. I ho van fer amb la Montserrat. I després amb ella van fer concerts de Bach, la menor. I va ser tan bonic. D'això fa molts anys, però són coses que estan allí. Quan va fer 25 anys, va ser aquest senyor que va fer aquest concert un altre cop. I amb l'Assumpta Mateo, que van fer Toldrà. I va fer tan, tan bonic, perquè l'Assumpta havia donat a llum feia pocs dies. I venia amb la criatura, i aleshores donava pit a la nena, i quan d'això sortia i va cantar, no? I van fer una obra preciosa, una cançó de bressol del pare Massana, que l'Assumpta va fer meravellós, i va ser, no sé, aquells moments que val la pena, tot el viscut, per tot el que has fet per aquells moments que són, no sé si màgics, però qualsevol cas, inolvidables.
0: I per acabar, un desig per l'orquestra de Cambra.

0: catalana dels propers 40 anys?
1: Bueno, això sí que és difícil. A veure, sí que m'agradaria que l'orquestra continués, però hi havia unes paraules de Pueyo aquí que deia que si l'orquestra, si les noves generacions agafessin el relleu amb els mateixos, principis fundacionals, que era fer la música del país, portar la música del país i donar l'oportunitat a la gent que tenim a casa nostra, no? Si això fos possible, jo seria realment molt feliç, no?
0: Segur que ho serà.
1: No crec que jo estigui allí, però ojalà que sigui així.
0: Doncs ens acomiadem amb aquests bons desitjos i recordant sobretot el més important, que és que la cita és el proper diumenge a les 7 de la tarda a la sala 2 de l'Auditori per celebrar plegats els 40 anys de l'Orquestra de Cambra Catalana. Moltes gràcies per visitar-nos en aquests dies que són intensos i d'assajos i de preparació del concert. Marco Fiorini i Joan Pàmies, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Assaig general.
1: I acabem el programa, no sense abans fer un avançament, com sempre, dels continguts del programa de dilluns. Entre d'altres, parlarem d'Apropera, una entitat de Sant Cugat del Vallès que ha presentat la seva 7a temporada de concerts i altres activitats.
2: També parlarem del nou disc del contrabaixista i compositor Pablo Martín Caminero, un treball on el jazz abraça elements i codis del flamenc i de la música d'arrel basca.
1: Doncs això serà dilluns. Fins llavors, us desitgem molt bon cap de setmana a l'equip del programa. Hem estat amb vosaltres, com sempre, Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem dilluns.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
1: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Lutier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Lutier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Quan vaig néixer, un àngel esvel, d'aquells que toquen la trompeta, va anunciar. Ella portarà una bandera. Una càrrega pesant per a una dona, aquesta espècie encara tímida. Accepto els subterfugis que em toquen en sort, sense necessitat de mentir. No sóc tan lletja que no em pugui casar. Trobo bonic en Rio de Janeiro i, de tant en tant, crec en el part sense dolor. Però escric el que sento. Compleixo el meu destí. Inauguro llinatges, fundo regnes. El dolor no és amargor. La meva tristesa no té pedigrí, mentre que el meu anhel de joia té arrels que es remunten fins al meu mil·lèsim avi. Cossejar a la vida és una maledicció per a un home. Una dona és capaç de desplegar-se. Una dona és polifacètica. Jo ho sóc. Adelaida Prado de Freitas. És el seu conegudíssim poema titulat Amb llicència poètica, d'aquesta escriptora, poeta, dramaturga i professora. Ella és brasilera, és nascuda l'any 1935. I aquest poema està publicat en el seu primer llibre de poemes de l'any 76, que porta per títol Equipatge. El que fa és reivindicar la identitat femenina i la quotidianitat, com ara cuinar, barrejant-les amb la creació literària i desafiant així la condescendència cap a les dones escriptores. I de fons, doncs, és música d'un altre brasiler. En aquest cas, Heitor Villa-Lobos. És la seva Balsa de Dor, interpretada pel també brasiler, un dels grans pianistes que va tenir aquell país, Nelson Freire. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts!

0: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
1: I el següent trajecte, el segon trajecte, el farem amb aquesta música, que fixeu-vos quan la va escriure el seu compositor, que és Sergei Prokófiev. En aquell moment la revolució russa estava en ple apogeu. És la sinfonia número 1 en re major. I Prokófiev aquí el que fa no és mostrar en aquest estil desenfadat cap indici de les convulsions polítiques que afectarien el món sencer, i en última instància al compositor i a la seva música, i el que fa és una mirada retrospectiva al segle XVIII. És com tirar pilotes fora. En una ocasió em va explicar que em semblava que si Haydn hagués viscut fins aquest segle, hauria conservat el seu propi estil de composició al temps que hauria assimilat certs elements de la música més moderna. Jo volia escriure el tipus de sinfonia que fos aquest estil. I per això el que fa ell, Prokófiev, és incorporar el seu propi llenguatge harmònic amb progressions clarament modernes i línies melòdiques més anguloses, sincronitzant estils antics i, de fet, nous en una obra artística plena de vitalitat. De fet, aquesta sinfonia, la sinfonia número 1 anomenat clàssica, representa un dels primers exemples del neoclassicisme del segle XX.

Doncs era música de Sergei Prokófiev. Sentíem la sinfonia número 1 en re major, l'opus 25 anomenada clàssica, l'allegro, l'arghetto, la gavota, non troppo allegro i el finale molto vivace. Ho hem sentit a la versió de l'Orquestra Nacional de França que dirigia Lorin Maazel.

Probablement amb aquesta música que està sonant no us imagineu ben bé on som. Hem anat al Leipzig Club, que és un projecte musical, un àlbum del violoncel·lista François Salk i l'acordeonista Vincent Pegani. Doncs bé, ells dos s'han imaginat com si Johann Sebastian Bach entrés en un club nocturn on es barregessin la música clàssica, el jazz, la improvisació, els sons contemporanis, i fan com una jam en col·laboració de dues dècades que reimaginen obres i conviden autors com Villa-Lobos, Mendelssohn, Brad Mehldau i també Johann Sebastian Bach. I tot plegat, doncs, aquest projecte l'han titulat Leipzig Club. Ara estem amb Mendelssohn i amb la seva sonata número 2 per a violoncel en re major opus 58, és l'Adagio, en la seva versió, en la versió de Leipzig Club.

el que fa ara aquest guitarrista és, després de 50 anys, gairebé de carrera, d'èxits com a guitarrista, és agafar 14 temes dels Beatles i fer la seva versió, amb aquest disc que porta per títol Al voltant de l'univers. Ell és Al Di Meola i el tema Yesterday.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Aquest compositor i pianista havia nascut a Moràvia l'any 1846 i va viure i treballar a Viena. Gaudia de tant de prestigi com a intèrpret, com a pianista de concert, i a més deien que tenia tanta sensibilitat que Johannes Brahms comptava sovint amb ell com a acompanyant per interpretar en privat arranjaments a quatre mans de les seves obres recents. De fet, aquest músic era membre destacat del Cercle d'Amistats Musicals i Literàries de Brahms. Tant ell com la seva dona rebien sovint aquestes persones a casa seva. També va compondre un petit corpus d'obres excel·lent de factura destinades a sales de concerts i recitals. Entre ells, aquesta obra, aquesta melodia en la menor, l'opus 53. El nom d'aquest compositor i pianista, Ignaz Brüll. La pianista és Kayla Rachel.

I aquesta música que estem sentint doncs, ens portarà al següent destí. És música de Johann Sebastian Bach. Mireu, és el moment que podríem fer la parada. Avui és divendres. El divendres és el dia que la parada la fem al Club de Lectura del Gran Tor. Bé, el llibre que us porto avui porta per títol La música com a discurs sonor, cap a una nova comprensió de la música. L'autor, Nikolaus Harnoncourt, un músic que va ser capaç d'afegir a la seva impressionant trajectòria com a intèrpret, com a director, escrits i anàlisi sobre el que podríem anomenar la filosofia de la música antiga. I ell va començar a estudiar música a Viena, es va formar a Viena i a Graz, i va entrar a l'Orquestra Simfònica de Viena com a violoncel·lista, i l'any 53 va crear el Concertus Musicus de Viena amb la seva dona, que en va ser cofundadora. Bé, aquest grup es dedicaria a la interpretació de música barroca, del classicisme, amb instruments d'època i amb criteris històrics. I això faria que, per a molts, fos considerat una de les veus més autoritzades de la interpretació musical històrica. Ell també va ser professor a la Universitat de Salzburg i del Mozarteum, i entre els articles i els llibres sobre interpretació, el més rellevant és, sens dubte, aquest que us porto avui, publicat l'any 1982. I que porta per títol La música com a discurs sonor, on ell, on Harnoncourt, el que fa és reflexionar, entre altres coses, sobre el paper de la música en la vida actual. No és optimista, ja us ho avanço. I el fragment que us porto és un reflex d'aquest poc optimisme que té amb la música actual. I diu així: des de l'edat mitjana fins a la Revolució Francesa, la música en va ser un dels pilars fonamentals de la nostra cultura, de la nostra vida. Comprendre la música formava part de l'educació general. Avui, en canvi, la música s'ha convertit en un simple ornament per passar nits buides en visites a òperes i a concerts, per realitzar actes festius, públics o també a través de la ràdio, participar o avivar el silenci de la soledat de la llar. Així es dona el cas de que, encara que en l'actualitat tenim quantitativament molta més música que en qualsevol època anterior, fins i tot gairebé permanentment, això no significa res en la nostra vida. Un petit i agradable adorn. I és que a nosaltres ens semblen importants coses completament diferents que temps anteriors. Paguem massa car allò que considerem necessari per viure, sense reflexionar. Despreciem la intensitat de la vida a canvi de la comoditat. I aquesta transformació total del significat també ho veiem amb la música. Però és que si parlem del nostre desconsolat parent pobre, que és la música seriosa, que també hem dividit en moderna i clàssica, la música moderna cultivada, entre cometes, des de fa al voltant de 1000 anys per músics importants i eminents, només existeix per un diminut cercle de viatgers interessats que en totes parts són sempre els mateixos. I no ho dic amb ironia, sinó que més aviat observo com un símptoma d'un enfonsament que no resulta fàcil d'entendre ni d'explicar. Perquè si la música s'allunya del seu públic, no és per culpa de la música, ni per culpa del públic. En qualsevol cas, no és per l'art en general ni per la música, sinó per la situació espiritual de l'època. Aquí hauria de canviar alguna cosa. Perquè la música és necessàriament un reflexe del present. I si es volgués canviar la música, s'hauria de canviar primer el present. No és una crisi de la música, sinó que la música reflexa una crisi del nostre temps. Així, doncs, seria tan absurd voler modificar la música com si un metge tractés els símptomes en lloc de la malaltia. No es pot curar, entre cometes, la música contemporània per mitjà de

de mesures polítiques i culturals, com per exemple fomentant tendències més moderades. Qui creu que això seria possible no comprèn la funció de la música en la vida de les persones. Un compositor autèntic escriu tant si vol com si no, segons li exigeix la situació espiritual de la seva època. Si no, seria una paròdia que produiria imitacions a comanda. Nikolaus Harnoncourt. És un extracte del seu llibre La música, del seu llibre de l'any 1982, el seu treball La música com a discurs sonor, cap a una nova comprensió de la música. La música que estem sentint és de Bach. De fet, el director, de fet, Harnoncourt en deia també en el llibre, té una certa esperança que a través de la música de Monteverdi i de Bach el públic sigui capaç d'arribar a la música que es crea en el nostre temps. I el que jo us porto és precisament una de les moltes gravacions de Harnoncourt al capdavant del seu Concertos Musicus de Viena. Aquesta que està sonant, que estem sentint, és la suite orquestral número 2 en si menor, número de catàleg 67, és l'obertura. Bach va escriure 4 suites orquestrals pels burgesos rics de Leipzig i aquesta probablement s'estrenaria en el Cafè de Zimmermann en un dels concerts del Collegium Musicum del compositor.

Doncs estàvem sentint música de Johann Sebastian Bach. Sentíem l'obertura de la suite número 2 en si menor, número de catàleg 1067, interpretada pel Concertus Musicus de Viena, que dirigia Nikolaus Harnoncourt. Una formació que es va crear l'any 1953, aquest grup, aquest Concertus Musicus de Viena, Harnoncourt el va crear amb la seva dona, Alice Hoffena. I avui ens ha servit aquesta música com a banda sonora de la lectura d'avui. Un llibre signat per ell, per Nikolaus Harnoncourt, que va ser capaç d'afegir a la seva impressionant trajectòria com a intèrpret i director, escrits i anàlisis sobre el que podríem anomenar la filosofia de la música antiga. I el resultat és aquest llibre que parla des d'un codi que l'intèrpret, diluent del nostre temps, hauria de conèixer per comprendre aquest discurs sonor de cada època. Per això ell l'ha titulat aquest llibre, el va titular La música com a discurs sonor, cap a una nova comprensió de la música.

0: I avui, com a souvenir, Alice Hoffelna. Perquè ja ens comencem a conèixer i no me la podia oblidar. Com puc oblidar amb ella la cèlebre cofundadora del Concertus Musicus de Viena, una pionera entre les dones de l'historicisme musical.
1: Alice
0: havia nascut a Viena l'any 1930. Va estudiar violí i altres instruments de corda com alumne, entre d'altres, de Jacques Thibaud, i també es va interessar especialment per al violí barroc. L'any 1953 es casarien amb Nikolaus Harnoncourt i aquell mateix any fundaven el Concertus Musicus de Viena, una de les agrupacions més influents en el moviment de la interpretació de les músiques històriques de la segona meitat del segle XX. Però és que el que vull recalcar, ella va ser, sens dubte, un exemple d'una pionera entre les dones que varen abraçar les pràctiques filològiques per la interpretació de la música, de les músiques pretèrites, antigues, sempre des de l'anonimat, en el que se sentia més còmode, perquè era ell, Nikolaus Harnoncourt, qui se'n va emportar la major part de la fama i dels reconeixements. Però és que ella no només va ser la primera concertino en una agrupació musical d'Àustria,

sinó que anys després es van anar incorporant als cursos d'interpretació i a altres orquestres com les que treballava, amb les que treballava amb el seu home, com la Filharmonia de Zúric i altres agrupacions. També no hem d'oblidar, de vegades s'amaguen els currículums, però és molt important el paper com a mare de família, molt important, i també com a recolzament d'ell en la preparació de les partitures que transcrivia a mà, els assajos, i també aquest desafiament intel·lectual cap a un home que, com ella mateixa deia, buscava i necessitava la contradicció. El consentiment li irritava. I de fons és el concert per a violí en re menor, és l'Allegro de Johann Sebastian Bach, ella com a solista, amb el Concertus Musicus de Viena i Harnoncourt, Nicholas Harnoncourt, a la direcció. I, estimats i estimades, ho deixem aquí, recordant històries de la història de la música i reivindicant el paper de la dona en la història de la música, no des d'un paper de víctima, sinó des d'un paper de triomfadora. A mi em sembla que anem millor, explicant-ho des d'aquí, des de què vàrem aportar nosaltres a la història de la música. Us ha fet companyia que us parla, Victòria Palma. Adéu-siau, que passeu bon cap de setmana.

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu tornar a escoltar aquest tour, el trobareu a la web del programa. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Aquest diumenge a Músiques Empoderades comencem la setena temporada amb propostes musicals escollides i amb valor afegit. I què ens explicaran les empoderades?
0: Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Per qualsevol violoncel·lista, les suites de Bach són com la Bíblia, com un tresor que s'ha d'explorar i mereixer al llarg dels anys, nota a nota. Un conjunt de peces que els acompanyen tota la carrera i que han convertit en el seu pa de cada dia. Va ser Pau Casals qui va rescatar de l'oblit aquestes 6 suites de Bach. Les va trobar el 1890, als 14 anys, en una llibreria de Vell de Barcelona. Tot i que les va interpretar en concert, no va ser fins al 1936, quan tenia 60 anys, que va acceptar gravar-les, primer a Londres i després a París. Casals va ser el primer a enregistrar-les i aquest document sonor és encara avui mundialment conegut. De fet, el 2019, no fa gaire, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units el va seleccionar per la seva preservació al Registre Nacional de Gravacions com a culturalment, històricament o estèticament significatiu. Mentre que molts violoncel·listes han esperat arribar a la maduresa interpretativa abans de presentar-les en concert, el jove artista Victor Julien Laferrière s'hi ha posat de ple. Aquest violoncel·lista parisenc és un dels grans talents de la nova generació de violoncel·listes francesos. Va guanyar el primer premi del concurs Reina Elisabet de Brussel·les el 2017 i les Victoires de la Musique com a solista instrumental de l'any el 2018. Des d'aleshores, la seva carrera l'ha portat per tots els grans escenaris internacionals i avui, a casa seva, a l'Auditori de Ràdio França, afronta el repte de tocar 3 suites de Bach. L'enregistrament el va fer Ràdio França al març del 2025 i nosaltres el sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El violoncel, l'instrument baix de la família del violí, va aparèixer a principis del segle XVI i es va distingir inicialment dels altres instruments de la família per mitjà de termes com ara baix de viola. Des del segle XVIII ha aparegut una extensa literatura per aquest instrument. Com sabeu, Johann Sebastian Bach va ser un músic innovador en molts sentits i una de les seves contribucions va ser substituir la viola de gamba pel violoncel. I la seva aportació principal en aquest terreny va ser la comp-

composició de les 6 suites per violoncel, que anaven destinades a dos violoncel·listes de l'orquestra de Köthen. Són obres de gran virtuosisme, on Bach aconsegueix uns resultats polifònics inusuals en un instrument com el violoncel, que en principi disposa de poques possibilitats fora de les melòdiques. Però ja sabeu que Bach va ser capaç de fer amb la música el que cap altre compositor ha aconseguit. Totes les suites s'obren amb un preludi, seguit de moviments curts basats en diferents danses de diferents orígens i expressions: l'alamanda d'Alemanya, la corranda de França o Itàlia o la sarabanda d'Espanya. Els moviments de la suite número 2 en re menor són preludi, alamanda, corranda, sarabanda, minuets primer i segon i giga.

Victor Julien Laferrière, un dels intèrprets d'arc francesos més admirats, ens ha ofert la suite per a violoncel número 2 en re menor, número de catàleg 1008 de Johann Sebastian Bach. Abans de treballar a Sant Tomàs de Leipzig, on va compondre gran part de la seva producció sacra, Bach va ser mestre de música de la cort del príncep Leopold d'Anhalt-Köthen, un gran amic de les arts, que va oferir a Bach oportunitats i honoraris que no havia tingut abans a Weimar. Com que la cort de Köthen era calvinista, la música en l'adoració hi tenia un paper mínim. Per tant, des del punt de vista musical, aquesta situació va permetre a Bach concentrar-se en la música instrumental, per solista, de cambra o orquestral. A més, a Köthen, Bach tenia accés a intèrprets de corda que podien experimentar noves formes de música instrumental. I per tant va ser en aquesta etapa, del 1717 al 1723, que va compondre una impressionant sèrie d'obres, entre les quals hi ha les suites per a violoncel. Fins aquell moment el violoncel només era un instrument que pertanyia al baix continu. Per tant, escriure música virtuosa per a violoncel com a instrument solista va ser tota una innovació. Amb les sis suites, Bach aconsegueix mostrar, com no havia fet mai ningú, la diversitat harmònica, melòdica i tonal de l'instrument. Els moviments de la suite número 4 en mi bemoll major són preludi, alemanda, coranda, sarabanda, borrer primera i borrer segona i giga.

És el violoncel·lista Victor Julien Laferrière que ens ha ofert la suite per violoncel número 4 en mi bemoll major, número de catàleg 1010 de Johann Sebastian Bach. Ho dèiem, va ser a l'etapa de Cöthen que Bach va compondre una impressionant sèrie d'obres instrumentals. Per citar només les més importants, els concerts de Brandenburg, les suites orquestrals, els concerts i el doble concert per violins, el clavecí ben temperat, les suites angleses i franceses, les sonates i partites per violí solista i les sis suites per violoncel. Sis obres mestres on el compositor mostra com ningú ha fet mai la diversitat harmònica, melòdica i tonal de l'instrument. Encara avui dia les suites es consideren part del repertori central per al violoncel i tots els violoncel·listes les toquen al llarg de la seva carrera. La suite número 5 en do menor comença amb el preludi i després venen les danses Alamanda, Corranda, Sarabanda, Gavotes primera i segona i Giga.

0: Fins aquí la suite per violoncel número 5 en do menor, número de catàleg 1011 de Johann Sebastian Bach. Avui ens ha acompanyat el violoncel·lista parisenc Victor Julien Laferrière amb la segona, la quarta i la cinquena suites de Johann Sebastian Bach, la meitat de les sis suites que formen un conjunt de peces obligatori del repertori per violoncel. L'enregistrament el va fer a Radio France al març del 2025 i nosaltres l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si volguéssiu tornar a sentir aquest concert, recordeu que aquest i tots els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música de cambra de Gabriel Fauré per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el quintet en piano número 2 en do menor, opus 115, una obra completada l'any 1921 i dedicada a Paul Dukas. Ens acompanyen els membres del Fine Arts Quartet amb la pianista Cristina Ortiz.

S'acaba aquí el quintet en piano número 2 en do menor, opus 115 de Gabriel Fauré, que hem sentit interpretat pel Fine Arts Quartet i la pianista Cristina Ortiz.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
2: Catalunya.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: des de l'Escala de Milà, La Traviata, la commovedora tragèdia de Giuseppe Verdi, amb la soprano Nadine Sierra com a Violeta, la cortesana que ho sacrifica tot per amor. L'acompanyaran el tenor Piero Preti com Alfredo i el baríton Boris Pinhasovich en el rol de Germón, dirigits pel mestre Michele Gamba, al capdavant del cor i l'orquestra de l'Escala.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

0: Fins aquí, música sense paraules.
1: El dia a dia pot ser una carrera d'obstacles esgotadora. Tu també necessites un refugi? Al Set de Sons estem convençuts del poder transformador de la música com a eina de benestar per a persones de totes les edats. T'hi apuntes?
2: Diumenge al matí, la música no té pressa. Regala't una hora per sentir, descobrir i emocionar-te amb experts i idees per aturar el ritme.
1: Obre les orelles i deixa que la música faci la seva.
2: Set de Sons, amb Esther Plana, diumenge a les 9 del matí.
3: Catalunya Música.
2: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
4: Bona nit. El bateria Tyshawn Sorey fa uns quants anys explora un nou camí per a la seva identitat musical, partint de la reimaginació del repertori clàssic i també de la manera clàssica de llegir-lo. Conscient de que la tradició és la base de qualsevol experimentació, els seus projectes recents ha investigat noves maneres d'aproximar-se a aquesta tradició. L'àlbum que tenim avui aquí a l'estudi del Via Jazz per estrenar amb vosaltres, Members Don't, és un nou capítol d'aquesta recerca. Sorey ha fet un treball gairebé arqueològic del clàssic de Max Roach, Members Don't Get Worried, un àlbum publicat el 1968 i l'ha transformat amb creativitat i total llibertat. Aquí en teniu el resultat. Benvinguts.

Doncs aquest fragment és la recreació de la composició Abstrusions que encetava l'àlbum Members Don't Get Worry del bateria Max Roach, un treball publicat el 1968 amb la mateixa combinació instrumental de quintet que Tyshawn Sorey ha triat per aquesta visita. Sorey hi ha convidat el trompetista Adam O'Farrell, el saxofonista Mark Shim, el pianista Lex Curtin i el baixista Tyrone Allen, els músics amb els quals acaba de publicar

explicar el Members Don't per fer aquest recorregut per diversos estils, des del hard bop fins al jazz espiritual, que són els camins pels quals Max Roach transitava el seu original.

Doncs llibre és aquest altre fragment de Members Don't, de la visita que Tyshawn Soria ha fet a la música de Max Roach, al treball Members Don't Get Weary, publicat el 1968. Soria ha comptat amb Adam O'Farrell a la trompeta, Mark Shim al saxo, Lex Corden al piano i Taron Allen segon al baix per fer aquesta relectura, aquest elaborat i dens arranjament que acaba de publicar en disc. Tyshawn Soria, que havia començat aquesta visita als clàssics a treballs anteriors com ara Mesmerism, en trio en aquell cas amb Aaron Dill al piano i Matt Brewer al contrabaix.

Autumn Leaves, l'estàndard de Joseph Kosma segons Tyshawn Sorey i el seu trio. Aaron Dill al piano, Matt Brewer al contrabaix, mantenint l'essència, tot i les reinterpretacions que fan d'aquests temes del gran repertori.

The Tour Ahead, una de les cançons del repertori de Bill Evans que Tyshawn Sorey triava per al recull d'estàndards Mesmerism. Sorey presentava les versions d'aquest treball parlant de la bellesa de les melodies del gran repertori que ha volgut gravar conservant la seva simplicitat sense assajar gaire, amb els seus companys de banda i recuperant el contínuum direccional de la música.

el Lieterbuck Vals de Fats Waller en aquesta versió de Tyshawn Sorey amb Greg Osby al saxo, Aaron Dill al piano i Russell Hall al contrabaix. Començàvem la sessió amb un estàndard i marxarem amb el Night and Day, en aquest cas amb Tyshawn Sorey com a membre del trio del pianista Vijay Iyer. Linda May Hanone és la contrabaixista. Tornem demà. Bona nit.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival de Jazz de Cully 2026, aquest dissabte, recuperem el concert de la Tractor Orchestra, aquesta banda amb seu a la ciutat de Berna, que proposa un viatge pels ritmes balcànics amb tres vocalistes convidats, Stefan Eicher, Elina Duni i Erika Stucki.

0: El que sentíem era la sinfonia número 40 en sol menor Kegel 550, una de les sinfonies de Wolfgang Amadeus Mozart, que interpretava l'orquestra del segle XVIII dirigida per Franz Brüggen.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Ara ens acompanya la violinista Amandine Beyer, que ens oferirà la partita per violí número 2 en re menor, número de catàleg 1004, de Johann Sebastian Bach.

Hem sentit una de les bellíssimes partites per violí sol de Johann Sebastian Bach, la número 2 en re menor, que té el número 1004 dins del catàleg de Bach. L'intèrpret era la violinista francesa Amandine Beyer.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música us convidem a sentir el concert per a guitarra en La Major, opus 30, de Mauro Giuliani. L'interpreta Siegfried Behrend, com a solista de guitarra, amb l'acompanyament del conjunt i Musici.

0: El guitarrista Siegfried Behrend, al costat del conjunt I Musici, interpretava el concert per a guitarra en la major, opus 30, de Mauro Giuliani.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit us convidem a sentir la quarta simfonia opus 60 de Ludwig van Beethoven, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.